Acabem de sentir el concert per violí en re menor, opus 47 de Jean Sibelius, interpretat per la violinista en Sophie Muta, amb la Capella Estatal de Dresden, dirigida per André Previn.

De Claude Debussy podrem sentir tot seguit el quartet de corda en sol menor opus 10, una obra de l'any 1893 que ens ofereixen els membres del quartet Eben.

0: Fins aquí aquest esplèndid i innovador quartet de corda en sol menor opus 10 que Claude Debussy va compondre l'any 1893. N'hem sentit la versió del quartet Even.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: La nostra selecció ens proposa ara la sonata per piano opus 26 de Samuel Barber. L'intèrpret és el pianista Daniel Pollack.

0: El pianista Daniel Pollack interpretava la sonata per piano opus 26 de Samuel Barber.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem la nostra programació sentint ara la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Kühl 545, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de l'Orquestra de Cambra Escocesa dirigida per Charles Mackerras.

0: És la sinfonia número 39 en mi bemoll major, Kühl 543, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1788. Ens acompanyava l'orquestra de cambra escocesa dirigida per Charles Mackerras.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació una de les cantates de Johann Sebastian Bach, la catalogada amb el número 28, que porta per títol Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, lloat sia Déu, l'any ja s'acaba. Ens acompanyen Catherine Fuchs, soprano, Daniel Taylor, contratenor, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Elliot Gardiner. L'enregistrament es va fer en directe a l'església de Sant Bartomeu de Nova York el desembre de l'any 2000.

0: És la cantata Gottlob, nun geht das Jahr zu Ende, lloat sia Déu, l'any ja s'acaba, cantata catalogada amb el número 28 en la producció de Johann Sebastian Bach. Hem sentit les veus de Catherine Fuch, soprano, Daniel Taylor, contratenor, James Gilchrist, tenor i Peter Harvey, baix, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos, dirigits per John Eliot Gardiner. Un enregistrament fet en directe a l'església de Sant Bartomeu de Nova York el desembre de l'any 2000.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir els quatre impromptus Deutsch 899 de Franz Schubert en la versió de la pianista Mitsuko Uchida.

0: Hem sentit els quatre impromptus d'Oig 899 de Franz Schubert interpretats per la pianista Mitsuko Uchida.
1: Catalunya Música. Nocturn.
0: La nostra selecció continua amb el concert màgic per guitarra i orquestra de Leonard Balada, que ens interpreta

0: El guitarrista Elliot Fisk i l'OBC, dirigida per José Cerebrier, ens han interpretat el concert màgic per guitarra i orquestra de Leonard Balada.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Música de George Gershwin per continuar la nostra programació. Sentim el concert per a piano i orquestra en fa major, una obra composta l'any 1925 per encàrrec de l'Orquestra Simfònica de Nova York i del director Walter Damrosch, obra que es va estrenar al Carnegie Hall de Nova York el desembre de l'any 1925 amb el compositor de solista. Sentim-ne la versió d'André Previn, piano i l'Orquestra Simfònica de Londres.

un enregistrament de l'any 1976 amb André Previn, piano, i al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Londres. Ens oferien el concert per a piano i orquestra en fa major de George Gershwin.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit, us convidem a sentir quatre lieder del recull Poemes de Goethe d'Hugo Wolf. Els sentirem interpretats pel prestigiós baríton alemany Matthias Gerne amb l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Chailly.

0: Hem sentit quatre lieder del recull Poemes de Goethe d'Hugo Wolf. Els intèrprets eren el baríton Matthias Gerne i l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Ricardo Cellí.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el trio en piano número 2 en sol major, opus 1 número 2 de Ludwig van Beethoven, una obra composta entre l'any 1793 i el 1795. Ens acompanyen els membres del trio Baradín en un enregistrament de l'any 1984.

0: Acabem de sentir el trio en piano número 2 en sol major, opus 1, número 2 de Ludwig van Beethoven, en la versió del trio Baradin, en un enregistrament de l'any 1984.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit us convidem a sentir el Magnificat Primitoni a 8 veus de Tomàs Luis de Victòria. Els intèrprets seran els membres de l'ensemble Plus Ultra sota direcció de Michael Noon.

0: L'ensemble Plus Ultra, dirigit per Michael Noon, ha interpretat el Magnificat Primi Toni a 8 veus de Tomàs Lluís de Victòria.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

La sonata de cambra que ara us oferim és la tercera del recull Harmonico Tributo de Georg Muffa. Ars Antiqua Austria és el nom de la formació que interpreta aquesta gravació amb Gunnar Letzbor com a director.

0: Sentíem la sonata de cambra número 3 del recull Armonico Tributo, un recull de Georg Muffat publicat el 1682. El conjunt Ars Antiqua, Àustria, interpretava la música de Muffat dirigit per Gunnar Letzbor.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Sven Helbig és un compositor, director i productor musical alemany, autor de peces orquestrals, bandes sonores, música electrònica i producció d'esdeveniments multimèdia. D'ell sentirem la cançó Eisenhüttenstadt, que és el nom d'una ciutat alemanya de l'estat federat de Brandenburg que va fundar el govern de la República Democràtica Alemanya l'any 1950 com un model de ciutat socialista. La traducció literal seria ciutat

És la cançó Eisenhüttenstadt de les Simfonies de Butxaca, música composta l'any 2013 per Sven Helbig. Sentíem el quartet Fauré i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Leipzig sota la direcció de Christian Järvi.

0: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
1: Passarem els següents minuts a la sintonia de Catalunya Música en companyia d'una obra de Robert Schumann, la seva Fantasia Stücke, opus 73. La sentirem en la versió del violoncel·lista Lluís Claret i de la pianista Rosemary Cabestany.

0: Eren Lluís Claret al violoncel i Rosemary Cabestany al piano interpretant aquesta versió de la Fantasia Stücke, opus 73, de Robert Schumann.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir un dels valsos de Johann Strauss, fill. És el vals titulat Morgenblätter, Diaris del matí, opus 279. En sentim la versió que se'n va fer a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener de l'any 2010, a càrrec de l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida en aquella ocasió per Georg Prätl.

0: Sentit en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Viena dirigida per Georg Prätre a la Sala Daurada del Musikverein de Viena l'1 de gener de l'any 2010.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Ara sentirem l'obertura de l'òpera L'holandès errant de Richard Wagner. En la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, que dirigeix Georg Solti, sentim aquesta gravació del 1977.

0: Era l'obertura de l'òpera L'holandesa Ram de Richard Wagner i la sentíem interpretada per Georg Solti i l'Orquestra Simfònica de Chicago.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Sentim a continuació un Lied d'Hugo Wolf, és el que porta per títol Ständchen, serenata. Sentim Kirchen de Lang, baritun i Scholtokinoch, piano.

0: És el Lied Ständchen Serenata que Hugo Wolf va compondre l'any 1877. Sentíem Kyrien de Lang, baríton i Sholto Kinoch, piano.
1: Catalunya Música.

Tot seguit us convidem a sentir Baal Shem, és el títol del tríptic per a violí i piano d'Ernest Bloch que us oferim amb Latika Honda-Rosenberg i Avner Arad.

0: El tríptic que ara sentíem són els tres quadres de la vida hasídica, Baal Shem. És música d'Ernst Bloch i us l'oferíem amb l'Àtica Onda Rosenberg al violí i Avner Arad al piano.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
0: El Còdex Musical de les Huelgues és un manuscrit medieval copiat a principis del segle XIV al monestir cistercenc de monges de clausura de Santa Maria la Reial de les Huelgues, a Burgos. Conté peces polifòniques, motets i seqüències pertanyents al període musical medieval Ars Antiqua. Ara sentim una de les seves composicions, que porta per títol Santa Maria la Real, música del segle XIV, interpretada pel conjunt Voces Huelgas, dirigit per Luis Lozano.

0: És la prosa Santa Maria la Real, que pertany al còdex musical Les Huelgues, un manuscrit medieval copiat a principis del segle XIV, al monestir cistercenc de monges de clausura de Santa Maria la Real de Les Huelgues, a Burgos. Sentíem el conjunt Voces Huelgues, dirigit per Luis Lozano, en aquest enregistrament de l'any 1998.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música tot seguit us oferim el concert per a dos pianos i orquestra en re menor de Francis Poulenc i el sentirem en la versió dels pianistes Sylvain Defern i Pascal Roger i la Filharmonia Orquestra que els acompanya sota les directrius de Charles Dutoit.

0: Aquest era el concert per a dos pianos i orquestra en re menor que porta el número 61 al catàleg de Francis Poulenc. Sylviane Defernes i Pascal Roger interpretaven les parts de piano amb l'acompanyament de la Filharmonia Orquestra dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Del compositor, poeta i tiorbista Bellerofonte Castaldi, sentim el Capriccio detto cerimonioso per a tiorba i tiorbino, una peça publicada a Mòdena l'any 1622.

0: Evangelina Mascardi Tiorba i Mònica Pustilnik Tiorbino ens oferien aquesta peça de Bellerofonte Castaldi, publicada a Mòdena l'any 1622, Capriccio detto cerimonioso.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Us proposem tot seguit l'audició de la sonata per a violí i continu número 1 en la tonalitat de La major de Juan de Ledesma. La música de Ledesma la sentim amb Blai Justo al violí, Elisa Juglà, violoncel i Bernard Zondermann a la guitarra.

0: Era la sonata per a violí continu número 1 en la major de Juan de Ledesma, aquesta que interpretava el violinista Blai Justo amb la violoncel·lista Elisa Joglar i el guitarrista Bernard Zondermann.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Els caps de setmana, una hora per somiar, emocionar-se i deixar-se seduir per la música. El somni d'un dia d'estiu. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí amb Esther Pinart.

0: a Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Una gran història d'amor feta música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Xubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a xubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. A Catalunya.

0: Catalunya Música. El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. Amb Xavier Chavarría.
1: Benvinguts, benvingudes a una nova edició del Compositor de la Setmana, aquest quart capítol d'aquesta setmana que estem dedicant a Gabriel Fauré, nascut el 12 de maig de 1845 a la ciutat de Pamiers, al sud de França, i que va morir a 79 anys el 4 de novembre de 1924. Atenció, aquest divendres s'escau el 98è aniversari rodó de la mort de Gabriel Fauré. Ens ve molt de gust també de recordar-vos-ho. I estem explorant la producció musical d'aquest compositor, el llenguatge musical de Fauré, que és un pont entre el romanticisme del segle XIX i els universos musicals que van esclatar en ple segle XX, també. És Gabriel Fauré el gran protagonista del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música.
0: El compositor de la setmana.
1: I estem situats a la dècada dels 90. Gabriel Fauré en aquest moment ja voreja la cinquantena, una situació professional, personal, que va millorar moltíssim. Recordem que el 1883 s'havia casat amb Marie Frémier, amb qui va tenir dos fills. L'any 1892, el professor de composició del Conservatori de París, Ernest Guiraud, va morir. Camille Saint-Saëns va engrescar a

Fauré a presentar-se al lloc que havia quedat vacant. Fauré finalment no va ser l'escollit per impartir composició al Conservatori de París, però en canvi va ocupar un altre lloc que també ocupava Ernest Guiró, inspector dels conservatoris de música a les províncies franceses, a tot el territori de França. Fauré va viatjar durant aquests anys per tota França, va fer viatges que de vegades eren molt llargs, cosa que no li agradava gaire, però això li va proporcionar, sens dubte, uns ingressos estables i li van permetre d'abandonar la docència, aquelles classes particulars que havia de donar arreu de París pràcticament a estudiants aficionats i que també el rebentaven fort. Fauré, a partir d'aquest moment, comença a escriure obres de major envergadura i, a més, s'allunya del que seria la música religiosa que hem estat escoltant durant aquests dies anteriors. A partir d'ara, música de caràcter profà i, sobretot, orquestral, com aquesta.

Estem sentint un tastet d'aquesta obra Pelléas et Mélisande, basada en un drama de Maeterlinck, un autor simbolista belga que va escriure aquesta obra teatral i que va ser posada en música per molts músics, per molts compositors, entre els quals Gabriel Fauré. En acabat us n'explicarem alguns detalls perquè és realment interessant i curiós veure d'on sorgeix aquesta música que estem sentint. Pelléas et Mélisande, avui sentirem la suite, l'opus 80, que Fauré va compondre el 1898. Abans, però, ens hem de situar, és el moment en què coneix a una dona fascinant, cantant, Emma Vardac, 1892. A partir d'aquell moment, estableix una relació amorosa amb Emma Vardac, recordem que tant una com l'altra estaven casats, i per primera vegada, quan tenia ja 40 anys llargs, Gabriel Fauré experimenta aquella sensació de ser correspost en una relació apassionada i que va durar força anys. Els principals estudiosos de la biografia de Gabriel Fauré coincideixen a dir que aquest succés va inspirar una explosió de creativitat i una originalitat especial en la música de Fauré, cosa que queda ben clar en dues de les obres que avui escoltarem. Per començar, el cicle de cançons La Bonne Chanson i també la suite d'oli per a piano a quatre mans. Aquesta va ser composta entre 1894 i 1897. Ara, però, us proposem escoltar una selecció d'aquestes cançons del cicle La Bonne Chanson. És l'opus 61 per a veu i piano, composta entre 1892 i 1893, en aquesta mena d'explosió creativa i de gran inspiració de Gabriel Fauré, probablement inspirat, sens dubte, per aquesta relació apassionada, amorosa amb Emma Vardac. I d'aquest cicle opus 61, que dura gairebé 25 minuts, us en proposem una cançó, un petit tastet, una peça d'allò més etèria, molt romàntica també, però amb aquest tins impressionistes, simbolistes, podríem dir també, La lune blanche lui dans les bois, és a dir, La lluna blanca llueix en el bosc, aquest és el títol d'aquesta cançó, pertanyent al cicle La bonne chanson de Gabriel Fauré. Canta Véronique Gens i l'acompanya un quartet de corda en una versió posterior que va fer el mateix compositor.

0: La lluna blanca llueix en el bosc. Aquest és el títol, La lune blanche luit dans les bois. És el títol d'una de les cançons de Gabriel Fauré, escrites per aquest Opus 61, un cicle de cançons per a veu i piano, La bonne chanson, composta entre 1892 i 1893, en aquell moment d'explosió creativa, de gran inspiració, probablement esperonada per aquesta relació amorosa apassionada que va mantenir Gabriel Fauré amb aquella dona que acabava de conèixer, cantant també, Emma Bardach, de qui en va sortir cançons i música com aquesta que acabem de sentir i que ens ha interpretat la soprano Véronique Gens, acompanyada per un quartet de corda.
1: El compositor de la setmana.
0: Gabriel Fauré és el gran protagonista del compositor de la setmana aquests dies a Catalunya Música, instal·lats en aquesta dècada dels anys 90, just arribar al segle XX, en què Fauré ja té 40 anys llargs, vorejant els 50, i on la seva vida arriba a una plenitud, tant personal com professional, importants, que es nota, evidentment, en la música que va compondre. Més enllà d'aquest seguit de cançons, d'aquest cicle La bonne chanson, que va compondre just després de conèixer a Emma Bardach, també va compondre molta música per a piano, però el que ens ve de gust ara proposar-vos és una altra peça vinculada, relacionada amb aquella dona que l'havia fascinat i l'havia enamorat, Emma Bardach. És la Suite Dolly, una suite per a piano a quatre mans, composta entre 1894 i 1897. No és que trigués 3 anys a compondre-la, és que cadascuna de les peces va acabar sent un petit regal d'aniversari o per alguna celebració especial per a la filla de la Emma Bardach, a qui anomenaven Dolly. La dedicatària, per tant, és la filla de l'amant de Gabriel Fauré. De fet, la nena es deia Hélène, però era coneguda, carinyosament, com a Dolly. Us parlem d'aquesta delicadíssima música dedicada a una nena, tot sentint-la.

Efectivament, la suite d'Oli és l'opus 56 de Gabriel Fauré, un recull de 6 peces per a piano a 4 mans que va compondre entre 1893 i 1896. Peces breus per celebrar l'aniversari i altres esdeveniments, altres celebracions, en la vida de la filla de l'amant del compositor, Hélène Vardac. Hélène era coneguda carinyosament amb el sobrenom de Dolly i era la filla petita de la cantant Emma Vardac, amb qui Fauré va tenir aquesta relació amorosa. De fet, Fauré anava enviant les partitures, el manuscrit de la partitura, a la nena, a la seva mare, òbviament, per celebrar l'aniversari de la nena i altres ocasions familiars. I és curiós perquè Fauré, a qui no agradava gens posar títols una miqueta juganers a les seves obres, doncs aquí sí, va posar uns títols força curiosos. Fixeu-vos, el primer, per exemple, es titula Verses, és el primer fragment. Aquesta va ser enviada a Emma Vardac per celebrar el primer aniversari de la nena que acabava de néixer, el 1863. Aquesta va ser la primera peça que va enviar Fauré a la mare de la nena per celebrar el primer aniversari, el primer any de vida de la nena. La segona es titula Miau, que no té res a veure amb un gat. De fet, va ser composta pel segon aniversari de la nena, de Dolly, el juny de 1894, i el títol fa referència als intents de pronunciar de Dolly el nom del seu germà gran, Raül. Es veu que no sabia pronunciar-lo bé.

Lí, el jardí de Dolly, és probablement la joia de la corona d'aquesta suite, això ho diuen alguns dels estudiosos de la música de Gabriel Fauré. El quart fragment és el Kitty Vals, que fa referència, curiosament, no pas a un gat, com podria suposar-se, sinó a un gos que es deia Kitty i que és una mena de confús retrat d'aquell gosset que no parava de donar voltes sempre que veia Gabriel Fauré. Kitty Vals és el quart fragment, el cinquè es titula Tendresa, escrit el 1896, en aquesta ocasió dedicada a Adele Madison, una dona d'un editor musical que va conèixer Gabriel Fauré i que, per cert, també se'n va enamorar. Va ser una altra de les amants que va tenir Gabriel Fauré en aquells anys finals del segle XIX. Aquí ja trobarem molts més cromatismes. I la suite s'acaba amb el Pas Espanyol, un allegro, una mena de dansa espanyola, una peça animada, pintoresca, en un estil de l'Espanya de Manuel Xabrier, que per cert era molt bon amic de Gabriel Fauré. Aquest és el Pas Espanyol.

L'estrena d'aquesta suite Dolly en la versió per a piano a quatre mans la van fer Alfred Cortot i Eduard Riesler el 1898. Fauré va participar en interpretacions de la suite, posteriorment, evidentment, no només en públic, sinó també en privat, i se sap, perquè hi ha fotografies fins i tot d'això, que ho tocava amb alguns alumnes d'amics seus, alumnes de piano. Ell tocava la parte seconda, és a dir, la part greu, i els seus alumnes tocaven la prima, és a dir, la part més aguda, la que està a la dreta del teclat. Sapigueu també que Henri Raveau, un bon amic de Gabriel Fauré, va orquestrar aquesta composició, aquesta suite per a piano a quatre mans, l'any 1906, és a dir, no va ser Fauré qui va orquestrar aquesta suite Dolly, la versió que és més coneguda. Probablement és per això que aquí us proposem escoltar la versió per a piano. Doncs ara la sentirem en una versió realment esplèndida, la versió que toquen les germanes Katia i Marielle Lavec en un enregistrament de l'any 2003 pel segell Philips, un enregistrament d'aquesta suite Dolly en la versió original per a piano a quatre mans. Sentim-la.

Doncs així s'acaba amb aquest pas espanyol, és el sisè i últim fragment de la suite Dolly, de la suite per a piano a quatre mans, opus 56 de Gabriel Fauré, en la seva versió original a quatre mans, una obra composta entre 1893 i 1896 i integrada per sis fragments que van ser dedicats successivament en diversos aniversaris per la filla de la seva bona amiga, de la seva amant, de fet, Emma Bardach. La nena es deia Hélène Bardach, però carinyosament l'anomenaven Dolly i va ser Gabriel Fauré qui li va voler regalar, li va voler obsequiar totes aquestes peces per a piano que no és que siguin fàcils, però són peces que tenen aquest aire infantil. La primera es titulava Verses, la segona Miau, que fa referència a la manera com deia Hélène el nom del seu germà gran, que es deia Raúl, Monsieur Raúl, li deia, i per tant, com no ho sabia dir, no li sortia bé, li deia Miau. La tercera es titulava

0: La Lejardin de Dolí, el quart és un Kitty Vals, el cinquè es diu Tendresa, una petita meravella, que bonica, i hem acabat amb aquest pas espanyol. La interpretació ha anat a càrrec de Kátia i Mariel Lavec, les germanes Lavec, interpretant aquesta versió que van enregistrar l'any 2003 i que va ser editada pel segell Philips. Era la suite Dolly de Gabriel Fauré.
1: El compositor de la setmana.
0: Últims anys del segle XIX per explorar doncs, aquesta situació biogràfica de Gabriel Fauré i tota aquesta explosió creativa de música pianística, orquestral, vocal, de cambra, fins i tot també. Ara us proposarem escoltar una de les obres més boniques que va compondre aquest fi de segle XIX, aquest Pelléas et Mélisande, música escènica, música incidental sobre el drama de Maurice Maeterlinck, l'opus 80, una música deliciosa que sona així.

Situem-nos, 1896. Ambroise Thomas, el director del Conservatori de París, es mor. Théodore Dubois assumeix la direcció del Conservatori. De fet, aquí es va produir una mena de joc de les cadires, perquè Théodore Dubois, que era l'organista titular de la Madeleine de París, va deixar el seu lloc i qui el va ocupar va ser Fauré, que va ser organista i mestre de capella titular a la Madeleine de París. Però aquest nomenament de Théodore Dubois com a director del Conservatori de París va empipar moltíssim a Jules Massenet, que era professor de composició i volia optar al càrrec de director. Com no li van permetre, va renunciar fins i tot a la càtedra de composició al Conservatori i endevineu qui la va ocupar. Doncs, efectivament, Gabriel Fauré, que a partir d'aquell moment, 1896, va esdevenir professor de composició al Conservatori de París. I allí va tenir alumnes molt importants, és per això que us en fem referència. Fixeu-vos, va tenir a Maurice Ravel com a alumne, a Florent Schmidt, a Charles Koechlin, a Louis Auvert, a Roger Ducasse, a Georg Enescu, Alfredo Casella i Nadia Boulanger. Ravel, per cert, parlava sempre de la mentalitat oberta que tenia Fauré com a mestre. De fet, quan li va presentar el quartet de corda, Ravel, Fauré el va rebre amb poc entusiasme. Fauré li va demanar uns dies per mirar-se'l amb calma i després d'aquests dies li va dir: "Pot ser m'he equivocat, i això és una obra mestra", i es referia al quartet de corda de Maurice Ravel. Evidentment, l'havia encertada. I és exactament en aquesta època que Fauré compon algunes de les obres per a música orquestral més interessants de les que va escriure al llarg de tota la seva carrera, i és el cas d'aquesta música del Pelléas et Mélisande, basada en el drama de Maurice Maeterlinck, i també del Prometeu, una tragèdia lírica composta per a l'amfiteatre de Béziers, que es va estrenar el mes d'agost de 1900 per a cors, solistes i orquestra. Aquesta obra és monumental, potser no és tan interessant com el Pelléas et Mélisande que estem sentint de fons i que us proposem escoltar ara en forma de suite. I és que en aquells anys finals del segle XIX i als principis del XX hi va haver una mena d'esclat d'art simbolista, no només pintors, sinó també poetes, dramaturgs, que buscaven aquesta mena de vincle entre el món sensible i el món espiritual, el simbolisme, vaja. Deixaven de banda el realisme, valoraven per sobre de tot la percepció lliure per part de l'artista i la traducció en forma d'obra d'art. Una de les obres simbolistes que va influenciar més en la música va ser Pelléas et Mélisande, una obra del dramaturg belga Maurice Maeterlinck, una obra que es va estrenar el 1893 i que aviat va tenir diverses traduccions musicals, entre les quals destaquen aquesta de Gabriel Fauré, signada el 1898, però fixeu-vos, Claude Debussy, 4 anys més tard, en va fer una òpera sencera, el Pelléas et Mélisande de Debussy. Arnold Schoenberg, l'any següent, en va fer un poema simfònic, el 1903, i fins i tot Jan Sibelius, l'any 1905, en va escriure una suite dedicada en aquesta obra de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande. L'actriu anglesa Patrick Campbell volia produir una versió de l'obra teatral en llengua anglesa i li va demanar a Claude Debussy la composició de música incidental. Sí, sí, Claude Debussy, ho heu sentit bé, no ens hem equivocat. De fet, Debussy va refusar l'oferiment perquè en aquell moment escrivia una òpera sobre el mateix tema i Campbell, aquesta actriu anglesa, es va adreçar a Gabriel Fauré, que en aquell moment

era professor del Conservatori de París i ja tenia el seu prestigi a nivell internacional. Fauré va acceptar l'encàrrec i la producció es va estrenar al Teatre Príncep de Gales de Londres el 21 de juny de 1898. Amb música de Gabriel Fauré va tenir un èxit extraordinari, fins al punt que Fauré va decidir fer-ne una suite simfònica refinada, elegant, exquisida, ja ho veureu, treballada fins a l'últim detall i amb una escriptura harmònica que sorgeix amb tota naturalitat. Una música que acompanya de meravella els textos de Maeterlinck. És el que ara sentirem, aquesta suite del Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, que està estructurada en 5 fragments. La primera és el preludi, la segona la filosa, la tercera és la cançó de Mélisande, la quarta és la siciliana, una meravella, pareu bé l'orella perquè és preciosa aquesta siciliana, i finalment sentirem el cinquè fragment, és la mort de Mélisande, molt trist, un fragment molt bonic però molt trist. Sentirem la versió de Seiji Ozawa dirigint l'Orquestra Simfònica de Boston i atenció perquè en el tercer fragment, aquesta chanson de Mélisande, hi ha la intervenció d'una veu solista, d'una soprano. Lorraine Hunt és la que canta en aquesta versió de l'any 1987. Sentim, doncs, la suite de Pelléas et Mélisande, l'opus 80 de Gabriel Fauré, que va ser la música escènica per al drama de Maurice Maeterlinck. L'estrena va ser el 1898. Sentim-la.

0: Doncs així s'acaba la suite del Pelléas et Mélisande de Gabriel Fauré, l'opus 80, música orquestral, que de fet era música escènica i en va sortir aquesta suite per a orquestra que va compondre el mateix Gabriel Fauré, música elegant, exquisida, refinada, amb aquesta escriptura harmònica tan polida i que va tenir un èxit gairebé fins i tot major i superior al de la música escènica que es va estrenar el 1898 per acompanyar l'obra teatral de Maurice Maeterlinck. Preludi, Filosa, Chanson de Mélisande, aquí hem sentit la veu de la soprano Lorraine Hunt, Siciliana i La mort de Mélisande. Era l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Osawa, en un enregistrament de l'any 1987 editat pel segell Deutsche Grammophon.
1: El compositor de la setmana.
0: Doncs així hem arribat al punt final d'aquest quart capítol que Catalunya Música i el compositor de la setmana dedica a Gabriel Fauré. Estem fent una passejada a vol d'ocell, això sí, per la producció musical i per la biografia, perquè ens agrada molt contextualitzar, per entendre millor aquesta música, de Gabriel Fauré. Demà més, demà escoltarem les obres que va compondre en els últims anys, gairebé últims mesos de vida. Atenció, perquè demà escoltarem Masques i Bergamasques, una suite per a orquestra preciosa, composta entre 1918 i 1920, en plena Primera Guerra Mundial, quan Fauré estava pràcticament retirat de la vida musical. Per cert, es va quedar sord i va compondre aquesta música quan ja estava completament sord, demà l'escoltarem, i també sentirem l'última obra que va escriure pocs mesos abans de morir, el Quartet de corda en mi menor, l'opus 121, l'última obra del seu catàleg, atenció, l'únic quartet de corda que va compondre Fauré en tota la seva vida, data del 1924, i recordem que Fauré va morir el 4 de novembre d'aquell any. L'escoltarem demà, perquè ja veureu que és un Fauré completament diferent, deliciós, delicadíssim, però una miqueta més nostàlgic. Això serà demà, aquí a Catalunya Música a l'hora de sempre, amb els comentaris de Xavier Echevarria, autor dels guions i de la selecció musical, i que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Que acabeu de passar un molt bon dia. A reveure i fins demà.
1: El compositor de la setmana. De prop, els grans compositors de tots els temps. El compositor de la setmana. De prop, els universos creatius més diversos. El compositor de la setmana. A Catalunya Música.
2: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: La cinta de Möbius. On comença la música? On s'acaben les matemàtiques? La pianista i matemàtica Laura Ferrer Rozada desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Dos universos amb més punts en comú del que ens pensem. La cinta de Möbius. Un programa de Catalunya Música.
1: De ben a prop, va poder veure que el mural ja començava a desfer-se de la paret. La pintura no era llisa, com hauria de ser, sinó granulosa, com si s'apliqués sobre una fina capa de sorra. Aviat, el pigment es trencaria i els tons terrosos, fets de brutícia i argila, serien els primers a sortir. El vermelló, el color vermell rovellat de la sang i la magrana, probablement s'enganxaria més perquè tenia les qualitats més permanents, però l'ultramar el va preocupar més. Amb pedres precioses de lapislàtzuli, el blau brillant s'enviava des d'una terra llunyana a l'est i era la tonalitat més cara del mercat. Amb un toc d'ultramar, un pintor podia elevar un quadre de mediocre a obra mestra, però el seu ús al fresc era rar. Sense ultramar, la seva obra podria ser descartada com a insignificant, o pitjor encara, convencional. De cop es va donar d'una errada important. La pintura s'estava deteriorant, i era culpa seva. Havia dut els seus experiments massa lluny, com sempre. Al costat esquerre de la seva cara es va contraure, però va respirar profundament i la seva expressió es va suavitzar cap a la serenitat. Aquella pintura encara era una obra mestra i ell seguia sent una referència. Aleshores, es va girar per entretenir el nombrós públic de Milà que l'observava amb secrets històries, perquè al cap i a la fi era pel que havien vingut, per escoltar el gran Leonardo da Vinci explicar el seu darrer quadre, l'últim sopar.

Quan va complir els 30 anys, Leonardo da Vinci va escriure una carta al governant de Milà enumerant els motius pels quals li havia de donar feina. Havia tingut un èxit moderat com a pintor a Florència, però no havia pogut acabar els seus encàrrecs i buscava nous horitzons. En els primers paràgrafs de la carta, Leonardo destacava les seves habilitats d'enginyeria, inclosa la de dissenyar ponts, vies navegables, canons, vehicles blindats i edificis públics. I al final de la carta, modestament esmentava que també era artista. Però malgrat aquesta timidesa, en la seva carta de presentació, Leonardo da Vinci crearia, per al governador de Milà, dos dels quadres més famosos de la història, L'últim sopar i la Mona Lisa. Tot i que la seva ment era la d'una persona formada en ciència i enginyeria, ràpidament es va convertir en l'arquetip renaixentista i font d'inspiració per la seva capacitat de combinar art i ciència, una imatge icònica il·lustrada amb el seu conegut dibuix de l'home de Vitruvi.

Leonardo da Vinci, un dels genis més visionaris de la història, va arribar a ser-ho a partir d'estimular unes habilitats que tots podem tenir. Una curiositat incansable, una observació atenta i una imaginació juganera. La seva creativitat, com la de qualsevol persona innovadora, resultava de connectar la tecnologia amb les humanitats i de no tenir por de qüestionar la realitat. I com Leonardo, avui ens acompanya una pianista, cantant i compositora que també reivindica que una altra manera de fer les coses és possible, ja sigui sola a l'escenari o acompanyada per Toti Soler, Toni Xuclà o Lluís Llach. Segur que la reconeixeu. No.

0: Gemma Humet, benvinguda a la cinta de Mobius.
1: Bon dia, què tal?
0: Parla'ns d'aquesta cançó amb la que t'estem presentant.
1: Doncs aquesta cançó és una cançó que no és meva, és del meu tiet, el Joan Baptista Humet. I és una cançó que ell la va escriure per la seva germana, és a dir, la meva tieta, que tenia poliomielitis. I d'alguna manera, bueno, per això el Joan ens diu: Gemma, guaita les flors, que són boniques i no caminen, perquè ella no va arribar a caminar mai, va anar sempre amb cadira de rodes.
0: I tu et dius...
1: Jo em dic Gemma, Gemma per la Gemma, és a dir, per la meva tieta, diguéssim. És com una mena de... Sempre ho dic, jo la faig en els meus directes, aquesta cançó, i per mi és com un cercle que es tanca, no? La va fer el meu tiet per la meva tieta, jo em dic Gemma per la meva tieta i jo faig la cançó, no? I és com...
0: Com explicaves, tu vens d'una família molt musical, perquè el teu tiet era el Joan Baptista Humet, el cantautor Joan Baptista Humet. El teu cosí és el Ramon Humet, el compositor. El teu pare també és músic i va ser professor de l'Institut del Teatre. A més, el teu germà gran va estudiar piano. És a dir, que tens moltes referències de la cançó d'autor, de la música clàssica i contemporània, del món de l'espectacle. A més, tu vas formar en piano clàssic i cant jazz a l'ESMUC. La pregunta que em sorgeix és... Amb totes aquestes referències tan variades, va ser fàcil trobar la teva pròpia veu?
1: És a dir, jo crec que per mi no va ser complicat, sinó que va ser més complex per la gent de fora que vol etiquetar, posar-me l'etiqueta de què és Gemma Humet, no? D'alguna manera, per mi sempre ha sigut molt natural cantar el que jo canto, és això, no? A casa he tingut molts inputs de cançó d'autor, el meu pare ens posava molts fados o òpera, o no sé, coses com super dispars al final, i d'alguna manera, doncs, jo al final he anat recollint i m'he anat formant a mi mateixa, no? I el que passa és que des de fora, des de les discogràfiques, des de la indústria, des de la premsa, es necessita a vegades dir què ets.

0: Estem sentint la cançó Alegries de la Terra del teu primer disc Canto Enrere. Per què i quan vas decidir començar a compondre les teves pròpies cançons?
1: Doncs... Bueno, aprofito per dir que aquesta justament no és meva.
0: L'he triat malament, doncs.
1: No, però em flipa perquè feia anys que no sentia aquesta cançó.
0: És que l'acompanyament del piano és preciós, aquí, eh?
1: És molt guai. És del Néstor Jiménez, que era un company de l'SMUC i ara company del taller de músics. I és brutal. Sí, està superben escrit. Però, és a dir, jo vaig decidir una mica començar a compondre més que per necessitat, perquè en un moment se'm va dir que havia de començar a fer-ho. Uh-huh. És a dir, jo vaig començar a cantar amb el Toni Xuclà, després amb el Toti Soler, i va haver un moment que alguna discogràfica em va dir: Gemma, és que amb tot el que estàs fent ara és el teu moment, has de fer un disc, has de fer música teva, i per a mi va ser com, hosti, vull dir que jo canto i ho deixo molt fent això, però jo no sé si sé compondre. De fet, quan estudiava les MOOC, les assignatures que més em costaven eren les de composició, d'arranjaments... I bueno, va ser com un... Bueno, ens hi posarem a veure què passa.
0: Però malgrat aquest a veure què passa, t'has convertit en una cantautora amb molta personalitat, sobretot per les teves lletres reivindicatives.

0: Quines temàtiques t'agrada tractar les teves cançons?
1: Uau, jo sempre dic que a mi m'agrada tractar coses que a mi em semblen importants i que d'alguna manera sento que ja que tinc el micròfon al davant, doncs èticament les he de dir o les he de fer visibles. Llavors, doncs tot el que m'hagi pogut preocupar a mi en algun moment, potser el buscar...

la meva personalitat, no, el qui sóc, tot el que seria també problemàtica social, feminisme, tot el tema crisi

0: refugiats, no? Les notícies que ens podem trobar, d'alguna manera potser ja ens hem com acostumat a veure segons quins temes. I en canvi, si t'arriben mitjançant una cançó, si t'arriben mitjançant un text, és com que és diferent al final, de quina manera t'interpel·la.
1: I més sobretot si és la música, no? En aquest sentit estem sentint la cançó Les lleis del teu cos, que ja anticipes d'alguna manera la temàtica d'un dels teus projectes més recents, que és Miralls, en el qual qüestiones la necessitat que tenim tots d'emmirallar-nos. Però emmirallar-nos en quin sentit?
0: Uau, és que és un temazo, això, eh? És a dir, en Miralls seria com agafar... Emmirallar-me, en certa manera, tant en mi mateixa, no? I en qui sóc jo quan començo a compondre les meves cançons i estic sola a casa amb el piano, amb la veu, i tinc tota la llibertat del món per fer i desfer. I d'alguna manera d'això, doncs, en directe a Miralls puc despullar les meves cançons de tota la producció i tornar a ser jo, i tornar a ser la veu i el piano, diguéssim, no? I per altra banda, jo crec que també hi ha uns Miralls que són bons i que són positius, que són els que ens inspiren i els que d'alguna manera ens conformen també la nostra personalitat artística en aquest sentit, no?
1: Parant d'emmirallar-se en persones que et poden inspirar, hi ha una persona que tu aprecies molt, que és el director de cinema Lluís Danés, amb qui has col·laborat en aquest projecte. Quin valor afegit creus que t'aporta treballar amb ell?
0: Jo crec que en Lluís és una persona que té una visió molt única i molt seva de l'art i de la vida i de les coses en general, no? I crec que jo, en el meu camp, doncs, també tinc una visió molt particular, doncs, de la música, de la manera de fer les coses, i llavors crec que és una sinergia molt bonica, no? Perquè és com que es compenetra molt bé.

0: Un tret molt diferencial que tens com a artista i que realment podem percebre en tots els teus projectes és la teva filosofia de treball, la teva cultura de l'esforç i el teu sentit crític per qüestionar el món des d'una visió molt oberta i feminista. I potser aquest últim element el podem percebre amb molta més força amb el teu disc Màtria, amb el qual de fet va rebre el Premi de Rock de la crítica millor disc de cançó d'autor l'any 2020. Quina qüestió vital ens volies transmetre amb aquest disc?
1: Doncs, d'alguna manera, o sigui, en primer lloc volia... És a dir, és un disc que la meitat són temes meus i l'altra meitat, aproximadament, són poemes musicats. I tenia moltes ganes d'agafar dones, d'alguna manera, contemporànies, que a nivell de llenguatge, de vocabulari, doncs, em fossin molt properes i que toquessin temes que m'interpel·laven a mi i que, per tant, si m'interpel·len a mi, vol dir que també ho fan amb moltes altres persones, en concret amb moltes altres dones. I jo venia, jo crec, d'un moment bonic i complicat alhora, que és la maternitat, i no parlo de la maternitat en si, però crec que sí que a mi és un punt en què em vaig haver de replantejar moltes coses i també fins i tot... A vegades sembla que quan ets mare hi ha tota una sèrie de persones que veuen el feminisme d'una manera que quan tu ets mare ja no, o sigui, ja no és com que ja no en formes part, no? Ja estàs a l'altra banda,
0: no?
1: Sí, no sé
0: sí.
1: Com dir-ho perquè no se m'entengui malament, eh?
0: I se qüestionen certes coses
1: sí.
0: Que un home no?
1: Exacte. I bueno, em va fer pensar molt tot això i d'alguna manera jo crec que són... Doncs,

0: pilduretes que es van veient a dins del disc, no? I també com això, el que deia abans, de la, aquesta búsqueda de la personalitat, també, no? De, vale, sí, sóc una dona, sóc mare, treballo molt, tal, però qui sóc, on sóc jo?
1: Mm-hmm. En part, amb aquest disc també podem apreciar un canvi sonor substancial. Mm-hmm. Ha vingut donat pel fet que treballessis amb el productor Jordi Casadesús? Què t'ha portat?
0: Sí, però també és veritat que vaig anar a buscar en Jordi perquè tenia ganes de fer un canvi, no? Tenia com la necessitat de que les cançons que jo feia s'ajustessin més a les que jo escoltava. I amb en Jordi, ostres, va ser molt xulo perquè he estat dos discos amb ell, crec que ens vam portar superbé i era molt intens. Estàvem doncs, un mes i mig, dos mesos, tancats a l'estudi, treballant mano, anar fent... Ho vam gravar tot. Per mi va ser un canvi, el primer i el segon disc, com de delegar moltíssim. I en aquest, no, o sigui, ens vam posar amb en Jordi, ho vam gravar tot entre nosaltres dos, moltes hores, moltes decisions, i no volia que se m'escapés res. És a dir, volia que cada nota que hi hagués, cada lletra, cada paraula, tingués un sentit, tingués un significat i no deixar res a l'atzar.
1: Els dos àlbums que comentes és Màtria i Rere tot aquest fum.
0: Exacte.
1: I Rere tot aquest fum va venir motivat també per certes reflexions que vas fer durant la pandèmia, oi?
0: Sí, en certa manera sí. A més, venia de bueno, va ser com bastant paral·lel d'una separació... Llavors, que en aquell moment... No podia com dir perquè just sortia el disc i m'estava separant. I era com, bueno, tot un xou, no?, a nivell personal. Però ara que ja ho veig com en perspectiva, que ha passat el temps, sí que és com, des de la pandèmia fins en aquell moment, totes les coses que a mi em passaven pel cap, de dir, vols dir que tens la vida que vols? Vols dir que això t'agrada? Que aquí on estàs bé? Que... I, bueno... Arrel de moltes reflexions d'aquest tipus, doncs va sortir tot aquell disc.

0: Estàvem sentint la cançó Tòxics del teu disc Rere tot aquest fum, que ja ens has comentat que va ser una època de molts canvis,
1: sí.
0: Però no només va ser una època de molts canvis a nivell personal, sinó també pels directes, perquè vas canviar la posada en escena.
1: Sí, sí.
0: Parla'm
1: sí, sí.
0: d'aquests canvis.
1: Uau! Bueno, d'alguna manera veníem de Màtria, on ja havíem incorporat tota una part d'il·luminació com molt important, on bueno, s'havien fet les coses ja com més conscientment. I rere tot aquest fum es va voler fer encara un altre canvi, que hi hagués una direcció escènica, que de fet em van donar una subvenció de la Marfà i per destinar-la a això, no? a la producció del directe. I el que passa, és a dir, tinc una sensació estranya amb allò, perquè és del directe que en aquell moment més vam treballar i és el que menys m'ha funcionat de tota la meva història des de que jo faig concerts. De fet,
0: sí?
1: Darrere tot aquest fum és del disc que he fet menys concerts, que menys coses han sortit i que menys ha funcionat. Va quedar com... suposo, igual feia molt
0: rere
1: poc
0: el fum,
1: que...
0: No?
1: Exacte,
0: quedar,
1: sí, totalment. Inclús a vegades em pregunto, hauria d'haver tret? O sigui, realment havia de treure aquell disc o no?
0: Hi va un canvi substancial i és que tu ja no tocaves el piano, sinó que tenies la Lou Royce, que és una pianista de Sabadell,
1: no? La Lou
0: Royce,
1: que després ella va deixar el projecte i va entrar la Joana Canyet. I jo tenia ganes de deixar de tocar el piano per, bueno, d'alguna manera, tornar a estar al davant, no tenir com el moble davant meu, i tal com havia començat en uns inicis. Però, ostres, és com molt curiós perquè mica en mica i des d'aleshores fins ara m'he adonat que ara mateix em sento molt més còmoda tocant i cantant que no només cantant.
0: Sí, que et va servir també per evolucionar com a artista, no?
1: Sí, sense plantejar-m'ho i sense... Una mica justament per això, no? Que com que no va acabar de funcionar aquell directe, doncs després, arrel d'això, va sorgir Miralls, que era l'antítesi total, que és el que comentava, no? De despullar-ho tot de produccions, de tornar a ser com la... en essència, no? Jo, la meva veu i el piano sense artificis i sense res.

0: Recomano molt als nostres oients que busquin el videoclip d'aquesta cançó específicament, perquè el Guillem Albà fa una coreografia preciosa amb titelles. I a part, el Guillem Albà va ser el teu director d'escena,
1: sí,
0: dels directes.
1: Sí, sí, sí,
0: per què el Guillem?
1: Bueno, perquè érem molt amics, hi havia molta connexió, a mi m'agradava molt el que ell feia i va ser com fàcil, no? Va venir molt donat, era molt fàcil.
0: A més, Gemma, tu has actuat per tot el territori, també per Europa, però sí que és veritat que hi ha un festival que és com una constant en la teva trajectòria, que és el Barnasants. Per què és tan especial aquest festival?
1: És fort, perquè cada any faig, no sé, al final, no sé ben bé ni per què ni com, faig més de 2 i més de 3 concerts,
0: sí,
1: amb el Barnasants. Jo crec que d'alguna manera el Barnasants és de les úniques entitats que d'alguna manera sustenten i donen visibilitat a la cançó d'autor. I m'agradaria, és un tema complicat, però el que per mi és la cançó d'autor real, perquè moltes vegades ho barregem amb pop, amb tal, vull dir que no vol dir que una cosa no tingui de l'altra, però el que és un cantautor amb el seu instrument, fent les seves cançons, fent les seves propostes, al final més petites, més properes, de poder dir, de poder parlar, i jo crec que això, no, que és una gran cosa, una gran organització que tenim al nostre país. I
0: des
1: que,
0: de fa 30 anys?
1: Sí, sí, és que és heavy sort. I encara no han aconseguit el que ells els encantaria, que és tenir l'Ateneu de la cançó, que crec que seria fantàstic, no tenir un lloc. I a l'haver estat, jo què sé, doncs amb el Tot i molts concerts amb el Barnasants, els meus projectes també, coses que s'inventen d'homenatge, jo què sé, de Ramon Muntaner, no?, que vam fer un...
0: O sigui, o Violeta Parra.
1: Exacte.

0: Sabro.
1: Parlen del teu vincle amb Violeta Parra perquè és una cantautora que a tu t'agrada especialment.
2: Mira, la veritat és que és una cantautora que coneixia de nom, però desconeixia en la seva grandesa, diguéssim. Mm-hmm. I vaig començar a investigar, vaig començar a buscar, a escoltar, i m'he enamorat profundament d'aquest projecte. I ha sigut molt bonic trobar-me com en aquesta tessitura, no? D'haver de...

0: de portar les seves paraules al català sense perdre d'alguna manera la seva essència, que no sé si ho he aconseguit o no, això ja ho veurem en els concerts, però jo estic molt feliç, molt, molt, molt, de fer aquest projecte.
1: I un altre músic amb el qual també sempre estàs molt feliç de col·laborar i que ja l'hem esmentat és en Toti Soler.
0: També,
1: oi?
0: Sí.
1: Per què?
0: Bueno, per mi és com el meu pare musical. Jo ara tinc 36 anys i des dels 21 que toco amb ell, que és quan em va demanar per primera vegada si volia col·laborar en un dels seus discs. I clar, és que s'ha convertit en una persona molt important per mi, que crec que m'ha donat moltes oportunitats, que se m'han obert moltíssimes portes pel fet d'estar tocant amb ell.

0: ploma.
1: Doncs després de sentir aquest Va com va d'Ovidi Montllor, interpretat per Toti Soler i Gemma Humet, i d'haver repassat la trajectòria breument de la nostra convidada d'avui, és el moment de que t'expliqui i, i que et presenti quins enigmes matemàtics musicals t'he preparat avui.
2: La cinta de Mídius. A Catalunya Música.
1: Avui, a la cinta de Mòbius, ens acompanya la cantant i pianista Gemma Humet, amb qui acabem de fer un breu repàs de la seva trajectòria. Però, de fet, Gemma, ja hem comentat que tu ets una artista, una cantautora, que et caracteritzes per tenir unes cançons amb lletres molt reivindicatives. Tot i així, en una entrevista a Tots els Matins del Món, comentaves que la música sempre ha sigut la teva manera de viure la vida mitjançant el joc. Per això he pensat que series la persona perfecta per poder parlar d'enigmàtica musical i descobrir alguns dels missatges subliminals que hi podem trobar. Aleshores, ara mateix a l'estudi tenim asseguda al piano perquè t'he preparat quatre melodies que molt amablement ens interpretaràs ara. A veure com va tot. Va com va, no?
3: Com va com va, exacte.
1: Voldries començar per la primera, a veure com sona.
3: Sí, faig amb el piano, eh?
1: Sí.

0: Vale, doncs anem a fer-ho com un concurs de la tele. Si et preguntés de quina època creus que és aquesta música, què em diries?
1: Hosti, és que ni idea.
0: Ni idea? Bueno, no passa res, perquè tenim una altra melodia que pots provar, a veure si aquesta et suggereix alguna cosa més.
1: A veure, som-hi. Vaig bé de tempo o de...
0: Vas perfecte.
1: O ha de ser més ràpido?
0: Vas perfecte, ets la Gemma Humet, ho fas perfecte.

0: Si et pregunto per quin instrument es va escriure aquesta música, què creus?
1: És que no ho sé, jo m'estic imaginant ara tota l'estona com Cant Gregorià, música medieval...
0: No vas malament del tot, eh?
1: No, eh?
0: Però vale. Tenim dues melodies més que vale. Hauríem de sentir perquè tingui sentit el que he preparat.
1: Estupendo.
0: Anem a per la tercera melodia, a veure.

0: En quin context t'imagines que s'interpretava aquesta música, ja que parlaves de Can Gregorià?
1: Bueno, això com en un... Sí, en un monestir,
0: En un monestir, eh?
1: o...
0: Interessant. Vale, a veure,
1: És que
0: No,
1: ara
0: no.
1: em donaràs la volta. Ho sé.
0: Veig que has vingut preparada al programa, bé, bé. Anem a sentir l'última, ja.
1: Vale.

0: Creus que aquestes quatre melodies estan relacionades d'alguna manera o no?
1: Sí.
0: Sí? Com?
1: O sigui, bueno, per començar, estan amb la mateixa tonalitat.
0: Sí.
1: O sigui, a nivell de sonoritat, és a dir, penso que podríem formar part d'una mateixa cosa.
0: Uh-huh.
1: O fins i tot, però això ja, jo què sé, és la palla mental que m'he fet jo. Però com que haguessis... com que estigués deconstruïda d'alguna manera,
0: vale.
1: Que això que porti a pans... Bueno, que està com... que ve del mateix lloc.
0: Vale, ve del mateix lloc. Dona una pista més.

0: que he sentit d'on he tret aquestes quatre melodies que acabes d'interpretar al piano, sí, què és?
1: Sí, jo diré que és un coral,
0: és un coral
1: i que són quatre veus.
0: Vale. Coral convencional, eh?
1: Què entenem per coral convencional?
0: Tot és relatiu en aquesta vida. Però tu creus que és una música...
1: És a dir, que sí, que sí, que podria anar tot junt, diguéssim,
0: vale,
1: posat una veu sota l'altra.
0: Vale. T'agraden els escacs?
1: No hi sé jugar, però per res.
0: No, vale, avui jugarem una miqueta.
1: Vale.
0: Tens un full d'A3 doblegat al teu costat. El pots obrir un moment?
1: Sí. Uau.
0: Aquesta és la partitura d'aquesta peça que acabem de sentir. Ens la podries descriure pels nostres oients?
1: Doncs sí, és com un tauler de... d'escacs amb,
0: sí,
1: amb unes notes com de notació com antiga,
0: sí,
1: amb paraules en llatí,
0: uh-huh,
1: a sota de cada... És a dir, cada requadret té una paraula,
0: sí,
1: i dins de cada requadret trobem doncs, pentagrames amb això, amb notes, que algunes són com més estranyes i d'altres més, uh-huh, normals.
0: Sí, és un taulell d'escac de 64 caselles, com els habituals, amb blanques i negres. Podries llegir pels nostres oients primer les paraules que apareixen a la primera columna?
1: Sí. Aue. Que...
0: Ave, sí.
1: Ave, vale, ok.
0: Sí.
1: Maris, Stella, Fulgens, Sumi,
0: sí,
1: Doi, Mater i Alma.
0: Molt bé. I a la primera fila?
1: Ave, Maris, Stella, Fulgens, Sumi, Dei, vale? Mater i Alma.
0: Aleshores?
1: Mater, perdó. No, deu ser. Mater?
0: Mater? Mater, Alma, sí. Són les mateixes, oi?
1: Sí.
0: Vale. Ara llegeix-nos les paraules de l'última columna, començant per dalt.
1: Vale. Alma, Mater, Dei, Sumi, Fulgens, Stella, Maris, Ave.
0: Vale. Què ha passat aquí?
1: Que ho han girat.
0: Sí, estan...
1: És a dir, que comença pel final.
0: En ordre invers.
1: Sí.
0: Vale, i ara ens pots llegir les paraules que apareixen a l'última fila de totes, començant per l'esquerra.
1: Alma, Mater, Dei, Sumi, Fulgens, Stella, Maris, Ave.
0: És a dir, que si algú comença a llegir aquesta partitura per la casella superior esquerra o per la casella inferior dreta, llegiran exactament el mateix,
1: uh-huh,
0: oi? Quina utilitat creus que pot tenir aquesta configuració simètrica?
1: Segurament com de... És a dir, si fossin quatre veus, no? Mm-hmm. Depenent de per on comença una o comença l'altra,
0: exacte,
1: doncs tindrà una melodia, una notació i una lletra... Bé, lletra no, lletra estarà... Ja no
0: però
1: sé,
0: són però... totes sempre les mateixes paraules o no?
1: És a dir, dintre del...
0: Del quadrat extern,
1: sí, són les mateixes.
0: Vale, però dins no, oi?
1: Dins no.
0: Aleshores, si ara llegeixes començant per la segona casella, tant de la fila com de la columna,
1: uh-huh,
0: cap a la dreta fins a la penúltima casella d'aquella fila, quines paraules són?
1: Sidus, Fèlix, Virgo, Patris, Sponfa?
0: Sí.
1: Cristi.
0: Cristi. Has comentat que hi ha un altre detall que acompanya aquestes paraules i, de fet, anaves molt ben encaminada perquè aquesta partitura, o sigui, quan hem sentit el coral, sabem que quan sentim aquest tipus de música, perquè s'entengui el text, necessitem que hi hagin les mateixes paraules sonant a la vegada, no?
1: Mm-hmm.
0: Llavors, depenent de la veu, tindran uns determinats ritmes o melodies perquè l'harmonia sigui interessant.
1: Mm-hmm.
0: Però tu ja anaves molt ben encaminada dient que, depenent de la veu, començaran per una banda o l'altra. Concretament,
1: uh-huh,
0: en aquesta partitura que té forma de taulell d'escacs, les dues veus superiors comencen per la casella superior esquerra i n'hi ha una que seguirà la fila i una altra que seguirà la columna, i les dues veus inferiors comencen per la casella inferior dreta. De manera que, a mesura que van avançant casella per casella, coincideixen amb el text perquè el puguem entendre, però cada vegada tenen assignades notes i ritmes diferents que fan que la música ens pugui agradar, que no sigui simplement doncs, un joc matemàtic. Aquesta és una tipologia d'enigmàtica musical que era molt freqüent durant el Renaixement i concretament l'autor d'aquesta obra és un compositor holandès del segle XVI que es deia Giselin Dunkerque. I es tracta de que a partir d'aquest tipus de trencaclosques musicals en els quals necessites endevinar quin enigma matemàtic hi ha al darrere, és el que et permet també interpretar aquesta música com si fos un cànon.

Aquest era un exemple de cànon, concretament de Johannes Brahms, o sigui, hem saltat en el temps fins al segle XIX. Aquest es diu, el que estem sentint, Mir Lachet Kein Fühling, i és un cànon bastant estàndard, en el qual podem percebre com entren les veus, però avui som a la cinta de mòbils de Catalunya Música i no ens interessen els cànons convencionals, sinó que ens interessen aquest tipus d'enigmes musicals en els quals el resultat pot ser que sigui similar, però el procés que l'intèrpret ha de seguir per tal de poder esbrinar com ha d'interpretar la música és bastant diferent. Aleshores, tens una altra partitura aquí al costat teu. Crec que ara ja et serà molt més fàcil veure quin enigma hi ha al darrere. Ara et posaré la música i quan acabem hauràs de dir què han fet els intèrprets.

0: Aquest era el cànon endevinalla Salve Sancta Parens del compositor renaixentista Ludwig Senfeld. I ara sí que tenies la partitura davant teu i ho has pogut seguir, oi?
1: Sí.
0: Què hi has observat, Gemma?
1: Bueno, exactament el que hem dit a l'altre, no? Que és que estic flipant, és com...
0: És molt xulo,
1: És molt xulo, això, sí. És a dir, hi ha tres veus, entenc.
0: Quatre, en principi, sí.
1: I, és a dir, hi ha qui comença per la part esquerra de dalt i alhora... Doncs hi ha dues veus que comencen per la part esquerra, per la part dreta,
0: inferior,
1: de baix, no? I és com que, bueno, van fent com tots els requadrets fins que s'acaba la línia i llavors comencen per la segona casella de la segona línia, també van pues, una amb un altre i les altres veus amb ordre invers.
0: Sí.
1: Fins que acaben com en el mig de tots aquests requadres, no? Fent els quatre que hi ha juntets.
0: Sí, és bastant curiós perquè és com una construcció fractal en la qual sempre hi ha el mateix patró, cada vegada més petit, no?
1: Mm-hmm,
0: i acaben totes les veus en el centre d'aquest taulell d'escacs, que recordo que és un taulell d'escacs.
1: Ja, fort, eh?
0: És, aquest tipus de jocs eren molt habituals en el Renaixement, per això podem trobar diferents composicions d'aquest tipus escrites per autors diferents. I no només passaven a la música, passaven a l'arquitectura, a la pintura, i t'estic donant moltes pistes del que passava al final del programa d'avui, sí que estigues molt atenta. Però ara anem a relacionar-ho amb les matemàtiques. I és que aquest tipus de jocs també estan relacionats amb una cosa que en matemàtiques coneixem com quadrats màgics. La terminologia quadrat màgic et sona d'alguna cosa?
1: No.
0: Vale. Doncs per exemplificar tu, tinc un exemple. Ara mateix tens un quadrat amb molts numerets,
1: sí.
0: Oi que sí? És un quadrat 4x4 amb 16 caselles. Per als nostres oients, podries llegir-nos fila per fila quins nombres hi apareixen?
1: Uh-huh. A la primera fila hi ha 1, 14, 14, 4.
0: Uh-huh.
1: A la segona fila 11, 7, 6, 9. A la tercera 8, 10, 10, 5. I a la quarta 13, 2, 3, 15.
0: Aquest quadrat es diu que és un quadrat màgic perquè té associat el que es coneix com una constant màgica. I aquesta constant màgica apareix cada vegada que sumes tots els nombres d'una mateixa fila, d'una mateixa columna o de les diagonals principals. Aleshores, pots agafar la que vulguis, la que sigui més fàcil de sumar. Ens vols revelar quina és la constant màgica d'aquest quadrat?
1: Sí, a veure, penso, eh? 33.
0: 33. És a dir, si nosaltres ara suméssim qualsevol fila, qualsevol columna o qualsevol diagonal,
1: uh-huh.
0: ens apareixeria el 33. Aquesta és la constant màgica del quadrat que t'he donat. Però no és un quadrat màgic normal, perquè en teoria els quadrats màgics normals no s'ha de repetir cap nombre. Uh-huh. I aquí hi ha nombres repetits, oi que sí? Quins són?
1: El 14, el 10...
0: Sí.

0: I ja està.
1: Sí.
0: Com que són 16 caselles i no s'ha de repetir cap nombre, en tenim dos de repetits, vol dir que n'hi ha dos que no hi són. Així que si intentes comptar fins a 16, per ordre, pots dir-nos quins nombres hi estan faltant?
1: Un moment, ara ja m'he perdut.
0: Sí. El quadrat són 16 caselles.
1: Sí.
0: Hem dit que un quadrat màgic té una constant màgica, que en aquest cas és 33, però pot ser una altra, però cap nombre es pot repetir. Aleshores hem vist que repeteixen el 14 i el 10, això vol dir que hi ha dos nombres que no hi són.
1: Ah, val. Okay.
0: Aleshores, val. Pots trobar-nos quins dos nombres entre 8 i 16 no apareixen en el quadrat?
1: El 12.
0: Sí.
1: I el 16.
0: Molt bé. Un quadrat màgic que la constant màgica és 33, se t'acut quin origen pot tenir o quina finalitat pot tenir el número 33?
1: Sí, m'està venint Jesucrist.
0: Jesucrist. T'agrada la Sagrada Família? Hi has estat alguna vegada?
1: Sí, hi he estat una vegada.
0: Sí? Coneixes la façana de la Passió del Subirachs, del Josep Maria Subirachs?
1: Sí.
0: Sí, però no t'hi has fixat.
1: Bé, però no la tinc present
0: no
1: ara mateix.
0: No. Aquest quadrat màgic que acabes de llegir és el quadrat màgic que apareix a la façana de la Passió de la Sagrada de la Família, esculpida per Josep Maria Subirachs.
1: Va.
0: I, com molt bé has dit, la constant màgica és 33 perquè vol simbolitzar la vida de Jesucrist. Aleshores, té tot el sentit que sigui 33 i no 34, que és la constant màgica del quadrat original del qual es va obtenir aquest quadrat. Per això aquest té nombres repetits i un quadrat màgic no en té. I concretament el quadrat original és d'un altre artista renaixentista que es diu Albrecht Dürer, que ell el que va fer va ser configurar també un quadrat màgic. Aleshores, a l'hora de fer la Sagrada Família, van agafar aquest quadrat, van girar els nombres 180 graus i en alguns nombres els hi van restar algunes unitats, per això hi ha nombres que no hi apareixen o que apareixen repetits per tal de que sumés tot 33. Aquest artista renaixentista, Albrecht Dürer, va ser molt important també perquè va ser el primer que va introduir aquest tipus de jocs matemàtics a la cultura d'Occident. Anteriorment a la Xina ja feia 5.000 anys que els utilitzaven, però ell va ser el primer. I és molt interessant veure que està relacionat realment la composició que hem sentit ara amb aquest tipus de jocs matemàtics. Aleshores, t'he dit que t'estava donant moltes pistes de per què t'havia fet tocar certes melodies, etc. Avui he començat parlant de Leonardo da Vinci i ara hi ha una melodia que tinc preparada, que serà l'última, que ens faria molta il·lusió que ens pogués interpretar al piano, i que està molt relacionada amb Leonardo da Vinci. Llavors la idea és que la puguis tocar per nosaltres i a veure si, sabent tot això, tens alguna idea de quin vincle pot tenir amb da Vinci.
1: D'acord.
0: Què et sembla? Bé?
1: Ho provem.
0: A veure.

0: Què, Gemma? Quina relació té aquesta melodia amb Leonardo da Vinci?
1: A veure, un moment, és que ara em miro la partitura i penso... O sigui, sincerament, no ho sé.
0: Amb quin relat he començat avui?
1: Explicar-nos l'últim sopar.
0: Sí.
1: Per tant, si és l'últim sopar, és l'últim sopar de... Jesucrist.
0: Sí, perquè hem vist el quadrat màgic amb la constant màgica de 33.
1: 33. Aquí tenim tres veus.
0: Sí.
1: Està amb mi moll menor.
0: Vols que et doni el quadre i el compares amb la melodia? A veure si tens alguna idea
1: sí,
0: més.
1: Val.
0: Sí? Vale, ara tens una reproducció del quadre L'últim sopar.

0: de Leonardo da Vinci, i davant teu també tens la partitura que acabes d'interpretar-nos. Hi veus alguna connexió entre aquesta partitura i el quadre?
1: És molt difícil, això. O sigui, clar, ara estic veient, jo què sé, el sostre, no?, que hi ha quadradets.
0: Sí.
1: M'estic pel tauler d'escacs, però no hi deu tenir res a veure, absolutament. Són 13 apòstols.
0: 12 apòstols i Jesucrist.
1: Exacte.
0: Sí.
1: És que, a més, o sigui, jo ni mates ni religió, eh? Vaig fatal.
0: Tranquil·la, tranquil·la. Vale, no, t'explico la història.
1: Sí.
0: L'any 2007, després de treballar-hi durant 4 anys, hi va haver un músic informàtic italià que es diu Giovanni Maria Pala, que va revelar una partitura en aquest quadre, a l'últim sopar de Leonardo da Vinci, i ho va fer perquè durant molts anys molts acadèmics sospitaven que, com que Leonardo da Vinci tenia tanta tradició d'amagar missatges ocults en les seves obres, que aquí també hi hauria algun enigma a resoldre, no? Aleshores, per qui no tingui clar o no recordi com és l'últim sopar, és una escena en la qual es reprodueix l'últim àpat que té Jesús amb els 12 apòstols, i és un moment en el qual Jesús diu que està convençut que un dels seus seguidors el trairà, i per això tots els personatges estan gesticulant tant amb les mans. Aleshores, segons aquest músic i enginyer informàtic Giovanni Maria Pala, si nosaltres dibuixem un pentagrama, les 5 línies del pentagrama, utilitzant la línia de la taula com a base, podem observar que tant els pans que apareixen sobre la taula com les mans dels personatges són notes musicals. Per què els pans i les mans? Perquè els pans simbolitzen el cos de Crist i les mans són instruments de consagració eucarística. I a part, Leonardo da Vinci tenia molt el costum d'escriure del revés, com si estigués aplicant un mirall en les seves notes, perquè no volia que algú que agafés les seves notes pogués saber que ja estava escrivint, i es creu que aquesta partitura no s'ha d'interpretar començant pel principi, sinó que hem d'aplicar un mirall al quadre i interpretar-la pel final. Aleshores, aquesta melodia que acabes d'interpretar al piano prové del quadre i d'aquesta partitura que hi ha trobat Giovanni Maria Pala. Què t'ha semblat?
1: Que fort! No, o sigui, veient el quadre, i amb el que has explicat, sí, es pot arribar a pensar, però tela, que hi hagi arribat, sí, a pensar.
0: I això està relacionat amb el cas del taulell d'escacs, perquè, de nou, per poder interpretar aquesta música, has de saber quins codis hi ha al darrere, no? No,
1: clar,
0: és un
1: total
0: canon immediat, o no és una partitura immediata, sinó que ho has de conèixer. Bé, Gemma, ja hem acabat tots els enigmes musicals que tenia preparats per avui, però ara és el moment que tu ens diguis amb quin enigma musical acabarem el programa.
2: Música i matemàtiques a Catalunya Música, amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mòbius hem parlat d'enigmàtica musical amb la cantant, pianista i compositora Gemma Humet. Quin enigma musical ens has preparat? No és del Renaixement, no?
1: No és del Renaixement, és d'ara, és de fons uns anyets. És una cançó que està en el disc Màtria meu, que es diu Solitud.
0: Sí.
1: Però la música és meva, d'alguna manera, però la lletra és del meu tiet, d'en Joan Baptista Humet. I voleu que us expliqui el per què és un enigma per mi? O
0: seria lo seu, tenint en compte,
1: no?,
0: que ho acabem. Sí.
1: Doncs és una lletra, és a dir, és una cançó que era del meu tiet, però de la qual només es va mantenir o trobar la lletra perquè la censura no li va passar al seu dia. I es va fer un concert fent com un homenatge a les cançons que no havien passat la censura, i em van dir de tocar aquesta cançó, però que l'havia de musicar jo. Però clar, jo em sentia una mica com usurpadora d'una lletra que no era meva i que ja havia estat cançó. I llavors, buscant i buscant, vam arribar a trobar un esquema d'acords que el meu tiet tenia d'aquesta cançó. I sí que a partir d'aquells acords jo vaig fer-ne una melodia nova, una cançó nova, que segurament no s'assembla en res a la que va pensar el meu tiet, però a mi ja, és a dir, només en aquest sentit ja va ser com tot un enigma, no, de veure com ho arribava a fer, i sí que també és com haver trobat els acords ja no, em sentia com que hi havia més part d'en Joan i que no era només Gemma musicant una melodia. I, per altra banda, per mi és un enigma el text d'aquesta cançó, perquè no l'acabo d'entendre, no me l'han sabut explicar, tampoc sé per què no va passar la censura que hi havia, que no pogués ser sentit. I llavors és com que, bueno, amb tot plegat, quan em vas demanar que portés un enigma musical per mi, tot d'una, sense pensar-hi, em va venir al cap aquesta cançó, no? que sí que per mi és com molt enigmàtica tota ella.
0: Molt bé, doncs ens acomiadem avui amb la cançó Solitud, amb música de Gemma Humet, però lletra de Joan Baptista Humet. Moltes gràcies per venir avui al programa, Gemma. Espero
1: gràcies
0: que t'ho hagis passat
1: tu.
0: Bé.
1: Molt, moltes
0: Hem
1: gràcies.
0: Rigut molt, oi que sí?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, així m'agrada. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Us hem acompanyat Pau Blasi, el control tècnic, Vanessa Esteve a les xarxes socials i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins la propera.

0: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
4: Avui us saludem per anar fins a Ljubljana, és a dir, fins a la capital d'Eslovènia, per sentir un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena. La sentirem sota la direcció de Gaetano Lococo, un director molt jove format entre Roma i Londres. Ell és qui dirigia el programa fet amb música de Gershwin, Bernstein i Stravinsky. El concert, que es va titular Un viatge pel color orquestral del segle XX, des del jazz simfònic nord-americà fins al ballet rus. Tot això és el que sentirem a partir d'ara, des de la gravació de la ràdio-televisió eslovena del desembre del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert que sentirem a partir d'ara comença amb Gershwin, que hi aporta el vessant rítmic i jazzístic, amb influències llatines, després del seu viatge a l'Havana. Després arribarà Leonard Bernstein, que és qui farà de pont entre Broadway i la Gran Orquestra Simfònica, sentirem les danses simfòniques del West Side Story, i finalment Igor Stravinsky és qui culminarà aquest concert amb l'orquestració espectacular, gairebé cinematogràfica, de l'Ocell de Foc. Aquest és el programa de concert que sentirem des d'ara mateix i que comença amb l'obertura cubana, la que Gershwin va compondre l'any 1932, quan ja havia estrenat, entre altres, la Rhapsody in Blue o l'Americà a París. L'obertura cubana la sentim en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

escrita l'any 1932, música que Gershwin mateix deia que s'havia inspirat en una breu visita a l'Havana. Es veu que es va esforçar per a combinar els ritmes cubans amb el material temàtic original que ell havia aportat per a aquesta obra. El resultat és l'obertura simfònica que encarna l'essència del ballet cubà. I això és el que hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena, l'obertura cubana de Gershwin sota la direcció de Gaetano Lococo. És el director d'orquestra molt jove, actualment té 29 anys, que és al capdavant d'aquesta orquestra ara per a interpretar les danses simfòniques del West Side Story de Leonard Bernstein, una mica posteriors dels anys 50 del segle XX. La versió és de la Simfònica de la Ràdio Televisió Eslovena i dirigeix Gaetano Lococo.

Aquestes eren les danses simfòniques del musical West Side Story de Leonard Bernstein. Bernstein, el musical, el va escriure entre el 1955 i el 1957. És l'obra que li va assegurar la fama com a compositor. Va estar gairebé 2 anys a Nova York amb representacions plenes d'èxit. Es va fer una gira nacional i després de tot això, l'any 1960, Bernstein és quan va tornar a aquesta partitura i en va extreure 9 seccions per a fer les danses simfòniques, les danses simfòniques del West Side Story, que hem sentit en versió de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena, dirigida per Gaetano Lococo. Gaetano Lococo és el director d'orquestra jove, encara no té els 30 anys, que avui sentim al capdavant d'aquesta orquestra des d'una gravació de la Radiotelevisió Eslovena del desembre del 2025, un concert que ha començat amb Gershwin, ha continuat amb Bernstein i s'acaba amb una versió de l'any 1911 de la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Aquesta és la versió de la Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

El que acabem de sentir és una classe magistral d'orquestració, de riquesa tímbrica, de teixit harmònic, una obra que presenta elements amb gran originalitat. És obra d'Igor Stravinsky, un dels compositors més destacats de la música del segle XX, l'autor d'aquesta suite del ballet L'ocell de foc, la versió del 1919, que és la que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo. Aquí és on s'havia d'acabar el concert que us oferim avui, el concert que es va fer a Ljubljana el desembre del 2025, però va durar una miqueta més i va tornar a l'inici, va tornar a George Gershwin. El concert l'hem començat amb l'obertura cubana i ara, fora de programa, sentirem un arranjament d'Ingo Lewis de Promenade, música de George Gershwin, que interpreta la Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo.

0: Aquest fragment que hem sentit ara fora de programa es va estrenar en la seva forma original a la pel·lícula Shall We Dance, de l'any 1937, amb Fred Astaire i Ginger Rogers. I, de fet, aquest fragment instrumental el que feia és estar destinat a acompanyar una seqüència humorística a bord d'un vaixell amb els dos protagonistes i els seus respectius gossos. Això és el que hem sentit ara, el fragment titulat Promenada, Walking the Dog, és música de George Gershwin en versió de l'Orquestra Simfònica de la Radiotelevisió Eslovena sota la direcció de Gaetano Lococo. És el punt final definitiu, ara sí, del concert que us hem ofert avui, el concert que ha començat precisament amb Gershwin, amb l'obertura cubana, després hem sentit les danses simfòniques del West Side Story de Leonard Bernstein i, finalment, la versió del 1919 de la suite del ballet L'ocell de foc d'Igor Stravinsky. Aquesta és la proposta de Gaetano Lococo al concert del desembre del 2025 que es va fer a l'Auditori Kankar, a la Sala Galus, a Ljubljana, a Eslovènia. És el concert que va gravar la radiotelevisió eslovena i que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre dels concerts que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera, com sempre. Tot un plaer. Vos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert, us proposem de sentir la missa de difunts de Joan Cererols. La versió de la Capella Reial de Catalunya dirigix Jordi Savall.

0: Men Sheila Kitzinger va dir: "El part no és només tenir un nadó, és fer mares fortes, competents i capaces."
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: El part és un moment de gran transcendència tant per al nadó com per a la mare, però sovint només posem el focus en el fet que l'infant neixi sa i que la mare en acabar estigui relativament bé. A moltes embarassades els fa por el part, i amb raó, el cinema i la televisió han impregnat l'imaginari col·lectiu de quiròfans plens de metges i de crits de dolor. És evident que les contraccions de part fan mal, però com deia l'obstetre anglès Granly Dickrit, la por és la principal causa del dolor en el part. Per això avui, al Set de Sons, descobrirem com la veu i la música poden ser unes grans aliades per combatre la por i el dolor durant el part. De tot plegat en parlarem amb Andrea Torres, musicoterapeuta especialitzada en la veu, que dedica bona part del seu temps a mostrar a les futures mares i parelles el poder de la veu durant els treballs de part. A més, a les seccions didàctiques coneixerem l'origen de Hymn to Freedom i sabrem com la maternitat va canviar la veu creativa de la cantant Sílvia Pérez Cruz. Si teniu Set de Sons, comencem!
1: Set de Sons, la música que et cuida.
0: En un programa dedicat al naixement, començarem pel final que tota mare espera: veure i abraçar el seu nadó. Ho farem amb aquest Abrazo, del violoncel·lista francès Mathieu Saclio.

0: Catalunya Música. Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Al Set de Sons hem parlat moltes vegades dels beneficis del cant durant l'embaràs i també un cop ha nascut el nadó. El cant serveix per reforçar el vincle entre mare i fill, serveix per estimular sensorialment i serveix per relaxar, entre moltes altres coses. Però avui ens volem fixar en el moment que hi ha al mig de l'embaràs i el naixement, o sigui, el part. No ens enganyem, és un moment que moltes vegades pot fer por i sense cap mena de dubte les contraccions són molt doloroses, tot i que després ho recordis tot plegat com el moment més bonic de la teva vida. Avui descobrirem com la veu pot ser una gran aliada durant aquest moment crucial del naixement i quins són els beneficis que té per a la mare i la parella. Ho farem amb una musicoterapeuta que s'ha especialitzat en la veu del part. Andrea Torres, benvinguda al Set de Sons.
2: Moltes gràcies, molt contenta d'estar aquí.
1: Andrea, tu pots parlar des de la teva pròpia experiència dels beneficis d'utilitzar la veu durant el part, no? De fet, sovint dius que tornaries a parir només pel fet de parir.
2: Sí, sí.
1: És a dir, et va agradar molt parir.
2: Totalment, sí.
1: Tornaries a parir amb epidural o sense epidural?
2: Bueno, jo no vaig parir amb epidural i tornaria a viure... O sigui, algunes coses canviaria, però sobretot tornaria a viure l'experiència de sentir la potència del meu cos.
1: Per tant, fer servir la veu durant el part, no? Durant no? Els dolors del part que en diuen, la veu realment et va ajudar molt.
2: Moltíssim, sí. O sigui, per mi la sensació de dolor, que també cada dona és diferent, no? El umbral de dolor de cada dona. Però jo tenia regles molt doloroses, o sigui, que imaginava que el part seria molt dolorós. Uh-huh. I no, era una sensació totalment tolerable.
1: I quin és el mecanisme que hi ha que uneixi les dues coses, no? Que uneixi el dolor de les contraccions amb la veu?
2: Hi ha una connexió entre la mandíbula. De fet, quan estem, o sigui, en el procés de gestació, aquesta part del cos, la boca, la mandíbula, està desenvolupada al mateix temps que la pelvis. O sigui, hi ha una connexió d'aquestes dues parts del mm-hmm. cos.
1: Sí.
2: Llavors, si jo tinc aquesta part més relaxada, més oberta, la meva pelvis també, o el sòl pèlvic, o tota aquesta zona, també està com més oberta. O sigui, és com una connexió que hi ha entre aquests dos llocs.
1: Val.
2: Que en els tallers de veu en el part ho treballem perquè les dones puguin tenir la connexió aquesta, no? Que existeix, però no estem acostumades a sentir-la.
1: O sigui, és posar consciència en aquesta connexió, no? Que sempre hi és, però no en som conscients.
2: Exacte. Sí, o sigui, quanta més tensió jo tingui a la mandíbula, als dents, si estic més tancada aquí, més sí. tancada estaré en el moment del part i més dolor.
1: Per tant, per exemple, doncs, gent que té bruixisme, no? Segurament també tindrà més problemes durant el part, per exemple.
2: Bueno, teòricament sí, però potser durant el seu part, per alguna altra raó, estan més relaxades, no? O sigui, que per mi és també important dir que la veu és un superrecurs, que és un recurs natural, és a dir, que si una dona està còmoda en el seu part, sí. sortirà naturalment. També si està còmoda amb la seva veu, o sigui, si és una dona que ja... Perquè la majoria de persones tenim conflictes amb les nostres veus, no?
1: Com sí.
2: d'informació que hem rebut al llarg de la vida, que com la gent que sí és vàlida per treure la veu i la que no és vàlida,
1: d'acord.
2: No? Llavors jo crec que és com transversal que si una persona està còmoda amb la seva veu,
1: sí.
2: això sortirà naturalment. O sigui, jo ho veig en la preparació al part, que hi ha una part que no té res a veure amb el part, sinó les dones amb la seva veu, no? I surt tota la vergonya. I que per mi això és un gran recurs per les dones que ho vulguin utilitzar i cada dona té els seus recursos en el moment del part.
1: Per tant, Andrea, des de la teva experiència, podríem dir que utilitzar la veu durant el part afavoreix, per exemple, la dilatació?
2: Sí, sense dubte. O sigui, afavoreix tot el procés, no? Durant la dilatació ajuda a anar respirant. O sigui, per mi el procés no comença amb la intensitat més forta, comença, com avisant, ja estic començant, no? I ahí passen moltes coses en les dones, no? Si es tensen, si no... O sigui, el primer del treball de veu, en tots els treballs de veu, és la respiració.
1: Sí.
2: O sigui, que que ahir ja comença com una connexió amb el seu cos. Començar respirant amb una respiració més àmplia, el més àmplia que pugui ser per una dona embarassada, no? que té tot ahí apretujado.
1: Sí.
2: Però sí, o sigui, com treballar la respiració ja ajudarà a que ella estigui més concentrada en el que està passant. No?
1: D'acord. Més dins del seu cos.
2: Més dins del seu cos.
1: Clar.
2: Com més anar aquesta tensió cap endintre, no? Després, quan comença el procés de la dilatació, pues és quan ja començarien les vocalitzacions. Que jo dic sempre que poden començar amb la M, perquè és un so que no gasta molta energia, no? Si arriben les primeres contraccions i fan una mica de mal, però no és massa, és com respirar i treure una...
1: Vale, d'acord.
2: Igual que podríem fer amb qualsevol dolor, no? O sigui, al final, la veu en el part és com... És moltes coses, però en la part que té a veure amb el dolor és com gestionar el dolor amb la veu i amb la vibració, al final. Com portar la vibració que jo puc portar al lloc que em fa mal. O sigui que així seria la part de la dilatació i anar obrint amb la boca. O sigui, com posar l'atenció a quan jo puc obrir la meva boca, però no des d'una cosa forçada, perquè no volem que sigui forçat, sinó des de deixar que caigui per al seu propi pes. I en l'expulsiu continues amb la sensació d'expansió. Al final haurà de passar, no?, el nadó per allà, però ja està l'energia dels pujos.
1: Clar.
2: I llavors el que fa la veu és pues, com al tennis o a les arts marcials, no? Que en el moment de fer un moviment amb força treuen la veu. És igual. O sigui, si jo vull tenir més força, utilitzo la meva veu, la dirijo, bueno, al lloc on jo senti que està el nadó. No? Que també això he demanat a les matrones. Si totes les dones hem d'empujar al mateix lloc, i em diuen que no, que depèn realment de cada dona, no? O sigui, de com estigui posicionat el nadó.
1: D'alguna manera és recuperar l'instint, no? Perquè en qualsevol part la dona acaba cridant, acaba fent servir la veu.
2: Absolutament. O sigui, en realitat jo en els tallers sento que estic... O sigui, que no estic ensenyant res nou, que és algo que està en elles. O sigui, la cosa és, per mi, el gran muro que atravessar és la vergonya.
1: La vergonya.
2: També, o sigui, l'acostuma aquesta de quantes imatges hem vist de parts que la dona està cridant amb una veu molt aguda.
1: Sí.
2: No? I que la veu aguda no ajuda a obrir.
1: Al contrari.
2: La sensació de la veu aguda és tancat, no? És més, és com que l'aire passa per un lloc molt estret. I necessitem una veu greu. Què ocorre naturalment? O sigui, una dona durant el part, la seva veu naturalment és més greu de lo habitual. Però si el moment que arriba el dolor ella es tensa, la veu sortirà aguda i això farà més mal.
1: De fet, és contraproduent físicament, no? O sigui, allò que dèiem abans, doncs, de que podem afavorir la dilatació si està tens i si el crit és agut, doncs, en lloc d'expandir-nos, no?, ens contraurem. I, per tant, és molt negatiu, en realitat.
2: O sigui, jo això m'ho qüestiono, no només en el dolor de part, no? Però o sigui, quan alguna cosa em fa mal, jo he d'enviar el missatge conscient al meu cos de relaxar, per treballar aquest dolor, no? Però hi ha com una tendència de que alguna cosa em fa mal i em tenso. O tinc fred i em tenso. I són coses que no ajuden, no? En realitat, jo si tinc fred i em tenso, no tinc menys fred. Només tindré una contractura, no? I si tinc mal, no sé, aquí, a l'espatlla i em tenso, em farà més mal. Però és com una cosa que hem après en algun moment.
1: Clar.
2: Com destensar en el moment que algú fa mal i respirar i utilitzar recursos que sí, que són naturals, però sembla que no.

0: jo dic a les dones, inclús si al final és una cesària.
1: Sí.
0: T'ajudarà a estar vocalitzant o fent... Perquè pots tancar els ulls i estar en el teu món al final, no? I d'alguna manera fer que totes aquestes distraccions no estiguin i tu puguis estar més connectada amb això que està passant. Bueno, i és una cosa que diuen molt les dones, no? Especialment dones que mai han treballat la seva veu. Uh-huh. En les classes, com quan trec la veu, sento que estic tota sencera en això. Uh-huh. No? Està la meva ment al servei de poder respirar, de treure la veu, i això ajuda moltíssim, no? Perquè el que tu dius, en l'escenari del part, estan passant tantes coses que no ajuden, que si jo estic pendent d'això, bueno, no dilataré segur.
1: És molt difícil tenir el part ideal, no? Mm. És molt difícil que tot vagi tal com tu has planificat, sí, que vagi, no? Però, clar, el fet d'almenys tenir aquest control de la veu, no? De dir, d'acord, potser no estaré a la sala que vull, potser no tindré els metges que jo vull, o potser no estaré, no?, acompanyada per la gent que a mi m'agradaria, no estaré escoltant la música que jo voldria, no sé, no? Sí, hi ha com una sèrie de coses que tu pots voler però que no passen, no? Però, en canvi, el fet de poder tenir aquest poder tan interior, no?, que és la teva pròpia veu, que això sí que no t'ho poden prendre, doncs, clar, és una manera d'empoderar-nos, també, no?
0: Totalment,
1: en el moment del,
0: sí,
1: part.
0: No, i això que dius, o sigui, a mi em fa sentir trista, no? Com que és veritat que l'escenari dels parts de les dones avui dia no és favorable per les dones. Mm-hmm. I que cal ensenyar eines per poder fer-ho més ideal, però a mi m'agradaria, en realitat, que les dones poguessin parir més respectades, més còmodes, més favorable per nosaltres. Que realment pugui ser una experiència empoderadora en si mateixa, perquè ho és, no?
1: Una de les coses importants a tenir en compte és la veu greu. Mm-hmm. La veu greu ens, sí, ajudarà, doncs, a estar més relaxades, a obrir més, no? Mm-hmm. Per tant, això és una de les, suposo, de les primeres coses que deus explicar en els teus tallers.
0: Sí, la primera seria la respiració. Mm-hmm. Una respiració on realment... Bueno, és que és molt fascinant que l'úter s'expandeix tant, no? Uh-huh. Llavors, si la dona connecta amb, o sigui, amb la seva respiració i pot sentir com l'úter s'expandeix i es contrau amb la pròpia respiració, això ja és meravellós, no? Uh-huh. Perquè al final les contraccions són això, és l'úter que s'està movent per poder fer tot aquest procés.
1: Per tant, amb la respiració el pots ajudar.
0: Pots ajudar moltíssim, sí. Uh-huh. Només respirant conscientment, no? Uh-huh. Després, quan comencen les sensacions més intenses, potser ja és més difícil estar en... com el control de la respiració també, perquè tu estàs entrant en un lloc més instintiu, no? I llavors la ment comença a estar menys
1: present. Menys activada.
0: Sí. Ahí és quan ja està bé les vocalitzacions. Llavors són vocalitzacions o bé amb una A o amb una O o amb una M. Això seria el més senzill de la part de tècnica de veu. Però després hi està la part com emocional del que li està passant a la dona durant el part, no?
1: Sí.
0: Que almenys en la meva experiència va ser com d'anar travessant umbrals. Uh-huh. No sé, com en el meu cas, no? Ho estic fent malament, sí. Algo, no sé, el meu part va durar 19 hores.
1: Wow.
0: I en algun punt era com, està trigant molt, és que jo estic fent algo malament. O sigui, la meva ment estava, sí, començant estava entrant en aquesta inseguretat, que és algo, uh-huh, molt meu, no? Uh-huh. Però que estava sortint ahí, i la veu també m'ajudava com a callar això. O sigui, després ja vaig arribar un moment d'estar molt cansada, no? I jo feia tot el que les matrones em deien. Però, uh-huh, sí que dintre meu era com... Si no sé si tinc la força per continuar.
1: Clar.
0: Com... I era un altre umbral, no?
1: Uh-huh.
0: De... Sí, un altre umbral interior emocional,
1: sí,
0: que també sento que vaig atravessar amb la veu.
1: Uh-huh.
0: I de fet, en un moment vaig començar a cantar el nom de la meva filla.
1: D'acord.
0: Durant el part. I tota la gent que estava al part també. I algú va gravar això, que també és meravellós que aquest moment està.
1: I tant.
0: Com, sí, això també em va ajudar, com em connectava molt amb ella, no?
1: Uh-huh.
0: També no estic sola fent això, ella també està sortint.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: O sigui, que també estava la part com de connexió, el vincle amb la filla.
1: No? I, clar, i una mica això podria ser una ajuda per trobar aquestes forces, uh-huh, que potser notaves que et faltaven. Aturem un moment l'entrevista amb la musicoterapeuta Andrea Torres amb una peça que ens omple d'una esperança alegre i fluida molt adient per superar moments tan transcendentals com els parts. Ens la porta en un quartet ben especial format per instrumentistes de gran talent, Ballaquer Sissoko, Vincent Segal, Emil Parisien i Vincent Peirani. El títol ja ho diu tot, Esperanza. Esperanza.

0: Seguim endavant amb l'entrevista a la musicoterapeuta Andrea Torres per descobrir com la veu i la música poden ser de gran ajuda durant el part. Em sembla que també una de les coses que fas en aquests tallers és explicar com fer pujar l'oxitocina, no? Que és una hormona que, com sabem, doncs sí, és
1: essencial.
0: Essencial pel part. Com ho expliques?
1: Bueno, o sigui, la manera més fàcil de connectar amb l'oxitocina és amb el cos en moviment. Que no cal que sigui un moviment molt gran, no? Però com, per mi és molt senzill, no sé si és una pràctica ja que tinc, no? Però si només començar a moure el cos, jo ja sento sensacions que poden ser de plaer. Llavors, és comportar les dones a la consciència d'això. Jo utilitzo música i tal. Un cop més surt la vergonya.
0: Sí.
1: Si és una dona que no està acostumada a moure el seu cos com en dansa o així, o sigui que està acostumada a moure el cos més dirigit, no? Com ioga o activitats que estan dirigides, que no...
0: Sí. No trobo, són tan lliures, no? Potser.
1: Sí, no trobo el motor del moviment dintre meu, sinó que algú em diu el que he de fer, també apareix la vergonya. Però, o sigui, quan jo els dic, aquesta és una manera de prevenir moltes intervencions mèdiques, no? Si tu connectes amb la teva pròpia oxitocina, no caldrà que t'injectin oxitocina i serà unes contraccions més tolerables per tu, que és la diferència, no?, entre l'oxitocina mèdica i la pròpia, és que la pròpia va pujant
0: progressivament,
1: progressiva i sostenible per al cos, i la que ve de fora és més intensa, no? I ahí ja, a partir d'aquesta intervenció, venen més intervencions. Que si una dona necessita això, sempre benvingut. O sigui, no estic en contra de les intervencions si són necessàries, no? Però si no són necessàries i potser la dona podia trobar un altre recurs, el moviment ajuda moltíssim, però el moviment des de la consciència de que em doni plaer. No un moviment de m'han dit que he de moure la cadera per tal, sinó connecto amb la meva cadera i quin moviment em dona plaer. I, evidentment, i sense dubte, la parella, no? O sigui, que la parella me, no sé, contacta o carícies o el cuidado de la parella o de la persona que estigui acompanyant. La parella, quan més implicada estigui, més ajuda també, perquè si no la dona pot com projectar les seves vergonyes en la mirada de la parella, no? Si ella comença a vocalitzar i ell o ella comença a riure o li sembla ridícul el que sigui, això ja com dificulta molt, no? Llavors jo dic que hem d'ensenyar també a la parella o a la persona que estarà ahí el que tu estaràs fent en la veu i com et pot ajudar, no? I l'ajuda es vocalitza amb tu.
0: Això t'anava a preguntar. De fet, proposes moltes vegades que la parella o l'acompanyant o qui sigui, no? Doncs que estigui amb la dona vocalitzant també. O sigui, fins i tot pot ajudar a que perdi la vergonya davant dels metges o de qui sigui, no?
1: I la veu, normalment, si és un home, la parella, la seva veu és més greu en general, no?
0: D'acord.
1: I això ajudarà la dona també a estar connectada amb lo greu. Si la parella és una dona, pues ajudarà que estigui també vocalitzant greu.
0: Posar consciència en que els sons greus, el que dèiem abans, no? Doncs sempre tendiran a fer-nos més relaxant la situació i això sempre, ja ho sabem, sempre ajuda, no? En el moment del part.
1: I si la pròpia parella també li fa molta vergonya, li pot ajudar posant música o alguna base o algo, no? que ja prèviament ella conegui i hagi practicat, diguéssim, li pot ajudar també amb un suport d'algun so que estigui de fons.
0: En els tallers que tu fas, venen les parelles o els acompanyants?
1: O sigui, quan és treball de parella, normalment treballo amb la parella...
0: Només ells dos.
1: Només ells dos, perquè cada parella té també els seus com dispositius d'oxitocina, no? Com parelles que fan, no sé, indie hop, o parelles que... O sigui, com busco on està com el lloc on poden trobar una connexió física...
0: D'acord.
1: Que desperti l'oxitocina. Algunes parelles ja tenen com la sensualitat molt ahí a flor de piel i surt molt fàcil, i algunes parelles no.

0: Andrea, el que em sembla destacable també és que hi ha una gran diferència entre les mares primerenques i les que ja han estat mares alguna vegada. Les primerenques algunes vegades arriben una mica desinformades, sense haver buscat recursos, sense saber què poden fer, i en canvi les que ja han sigut mares una vegada...
1: Són les que busquen les
0: eines.
1: Són
0: les que busquen les eines perquè diuen, a mi no em tornarà a passar, no?
1: Sí, sí. I de fet jo, o sigui, a les classes m'agrada fer com una rotllana, diguéssim, al principi, o en algun moment, o sigui, que les dones que ja han sigut mares puguin compartir la seva experiència, no? I que, perquè jo mateixa m'hauria agradat, digo, jo em vaig obsessionar en que jo volia un part diferent als que jo, o sigui, veig en les pel·lícules i tal, no? Però més perquè a mi em feia molta por a l'hospital, o sigui, la idea de l'hospital a mi em feia molta por, que és algo meu, o sigui, llavors vaig investigar jo molt, però per la meva compte, o sigui, no era algo que em donessin, no?, en el cap ni res. I jo sento que sí, que és una com una infantilització de no només de les dones, no?, però com de la figura del pacient.
0: D'acord.
1: Ja és com passiu, no? I llavors és com una invitació a investigar i a comunicar i a compartir les experiències. I si les dones que estan en la rotllana, algunes ja han sigut mares i comparteixen el que els hi va passar i que no volen tornar a viure,
0: sí,
1: les que no han sigut mares encara és com, ah, vale, això podria passar, ah, com...
0: Sí,
1: i
0: sí,
1: també és la veu de el que jo vull dintre del que sigui possible, no?
0: O sigui, altre cop, la veu. La veu de poder dir el que jo vull, com dèiem, no? Que no pot ser el part ideal,
1: no,
0: ja ho sabem.
1: No, perquè surt del control.
0: Exacte, però almenys poder dir, a mi m'agradaria que fos així. I en el moment que està passant, doncs també, com deies tu abans, poder-ho decidir i fer-ho a través de la teva pròpia veu. És important també, doncs, posar consciència en això, no?
1: De,
0: puc dir.
1: I també que, o sigui, torno a lo de la parella, no? O sigui, la dona té clar el que ella vol dintre del que sigui possible, però ho té clar, la parella ho ha de tenir super extra clar. Perquè en el moment, sobretot si és un context d'hospital, també ell o ella pugui, o sigui, defensar la veu de la seva dona, no? Amb tot respecte a la medicina.
0: Totalment, no, no, no.
1: No és algo en contra.
0: Es tracta de cuidar també les persones, no? I que aquestes persones puguin tenir la seva pròpia veu, perquè hem començat a parlar de la veu del part i tot el que això implica a nivell físic, no? I com ens pot ajudar a fer servir la veu a nivell físic. Però, evidentment, també ens ajuda en la part emocional i en la part una mica, doncs, dels propis drets, no?
1: Jo sempre convido a que tinguin informació, a que llegeixin quines intervencions són necessàries, quines no, i com podria jo arribar a tenir l'oxitocina per mi sola, no? O tot això, és important saber-ho.
0: Doncs la veu durant el part, ja havíem parlat molt de com ens pot ajudar a fer vincle abans del part, no?, durant l'embaràs, també després, però ara ja sabem també que durant el part ens hem de treure les vergonyes de sobre i hem d'aconseguir fer sentir la nostra veu, aquesta veu més instintiva, no?, que ens ajudarà donant-nos els treballs de part per fer que el dolor no sigui tan intens, per fer que, doncs, la dilatació sigui més fàcil. Per tant, la nostra veu és com una clau, és una eina que s'ha de fer servir sempre.
1: Sí.
0: Andrea, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons i esperem que, doncs, moltes dones a partir d'ara puguin tenir aquesta clau
1: per... Que arribi.
0: Exacte, per fer que els seus parts siguin com elles havien imaginat. Moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltes gràcies. Okay.

0: Com hem vist avui, la música i l'ús de la veu durant el part és un instint natural de les mares. Això es pot veure en cultures d'arreu del món. De la mateixa manera, després del part, la música hi continua molt present. Aquesta que hem sentit era una càntiga de parida, una cançó tradicional sefardita per anunciar que l'infant ja ha nascut. L'hem sentit amb la veu de Rosa Zaragoza.
1: Set de sons, amb Esther Plana. Benestar en cada nota.

0: Catalunya Música.
1: I continuem amb una peça que ens porta esperança. És Sunset, de la suite Grand Canyon de

Al Set de Sons ens agrada descobrir a cada programa cançons i melodies especials que han acabat convertint-se en himnes comunitaris. La d'avui la va crear l'any 1962 als Estats Units, en ple context de lluita pels drets civils, el pianista Oscar Peterson, amb el títol quedava ben clar, Hymn to Freedom, l'himne a la llibertat. Originàriament, Hymn to Freedom era una peça instrumental, però ben aviat la música va trobar les paraules que li mancaven. La cantant i activista Harriet Hamilton hi va posar una lletra que parlava de dignitat, igualtat i esperança. A partir d'aquí, la peça va començar a ser cantada en comunitat, en concerts i actes vinculats a la defensa dels drets civils, i es va convertir en un veritable himne a la llibertat.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Hi ha moments a la vida que no només ens transformen per dins, sinó que també canvien la manera com mirem el món. En el cas de Sílvia Pérez Cruz, la maternitat ha estat un d'aquests punts d'inflexió. En diverses entrevistes ha explicat com aquest canvi vital li ha modificat la percepció del temps, la relació amb el cos i també amb la seva pròpia veu i la cerca de quelcom més essencial. El disc Tota la vida, un dia, respira precisament aquesta mirada en peces com la que sentirem tot seguit. Ell no vol que el món s'acabi mai.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat. Tots som família, a Catalunya Música.
1: Avui hem vist com la veu i la música poden ser clau a l'hora d'experimentar el part com un moment vital més agradable i, fins a cert punt, plaent. Tant de bo cada cop siguin més les persones que puguin viure'l des d'aquesta perspectiva. Ben segur que és positiu per a les mares, però també per als nadons. Com deia l'obstetra francès Michel Audin, per canviar el món primer cal canviar la manera de néixer. Per això volem acabar el set de sons d'avui amb una composició tendra i suau que ens gronxarà per ajudar-nos a respirar amb calma. És el Nocturn per a corda i arpa d'Arnold Schoenberg. Us hem acompanyat Gisela Cot, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Catalunya Música. Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: amb Marta Lanau.
1: Seguiu a la sintonia de Catalunya Música. Com esteu?

Salutacions des d'aquí, des d'aquest espai que dediquem a aquestes anomenades músiques del món i que intentem doncs, servir-vos amb molt de gust i amb una mirada ben oberta. Ja sabeu que ens agraden els terrenys sonors que es troben, els moments aquells en què dues o més cultures sonores aparentment allunyades pel seu origen doncs, es reuneixen i en surt un projecte d'aquells que ens inspiren tant. Què, si no, la mescla defineix doncs, les músiques del món avui dia, també ho podríem dir així. I com sempre, no descobrim res, però no per això volem deixar de celebrar-ho. Terrenys que es troben, doncs, per fer de fil comú avui en aquest recorregut que comencem amb el projecte encapçalat pel clarinetista Evan Christopher, que es diu Django a la Creole. Com ja es percep del títol, aquí es posa música a la unió del món del jazz manouche i el que s'omple d'essències criolles nascudes o adoptades a Nova Orleans, que és la ciutat del músic que ho encapçala.

Essències criolles i jazz manouche evocant la figura de Django Reinhardt, i fins i tot algú hi trobaria doncs unes esquitxades de música klezmer, perquè aquí el clarinet és protagonista. Aquest projecte, encapçalat per Evan Christopher, ens porta ara a una combinació de cordes que també s'inspiren en el so manouche, però en aquest cas també hauríem de pensar en un lloc tan llunyà com el Brasil. Per què? Doncs perquè el tàndem de la violinista catalana Marta Sierra i el guitarrista gitano francès Jordi Leffler, el que revisen aquí és el tema principal d'aquella pel·lícula titulada Orfeu Negre, que, com molts ja sabeu, va ser l'adaptació d'una obra de Vinícius de Moraes.

La veritat és que no hi pot haver un títol més explícit que aquest Fado Blues que acabem d'escoltar per fer-nos veure, o sentir, millor dit, la convivència de dos gèneres, l'essència portuguesa i l'arrel afroamericana. Aquí, de la mà i amb les mans, és clar, del sempre genial pianista i compositor Julio Resende. I si aquí teníem tins o afroamericans, ara ens disposem a recordar la figura, per exemple, de Billie Holiday, però en aquest cas per la manera de fer entre mediterrània flamenca i tropical de Concha Buica.

El projecte L'Ibèrica, amb Manel Fortià al contrabaix, la sempre poderosa veu de Pere Martínez, altres músics com Max Vilavecchia o Antonio Lizana. En fi, un projecte que resol amb mestria, així ho creiem, aquest anunciat. Poden conviure les cançons tradicionals catalanes i les essències flamenques? Doncs, honestament, ens sembla que demostren que sí. I encara rebuscant en el llegat del nostre terreny, el músic Lluís Gómez, amb el projecte Flamengras, s'ha atrevit, i per què no, amb la Dama d'Aragó.

Diuen que està tot inventat, però en tot cas no hi ha massa propostes que facin això, combinar les sonoritats del bluegrass i del flamenc. I en aquest projecte que encapçala Lluís Gómez, un intèrpret del banjo, a més d'altres instruments de corda afins, doncs un dels projectes que encapçala és justament Flamengrass, amb els músics també Maribel Rivero, Carol Duran i Roger Lozano, i en fem un tastet, aquest zorongo gitano amb banjo, contrabaix, violí, veu i guitarra.

I així ens hem anat acostant al final, però encara no hi hem arribat, ens queden encara força minuts de música. Al final, com dèiem, d'aquestes cordes d'ukelele imaginàries, on un dia més hem posat el focus en les propostes que mesclen terrenys musicals. I un altre enamorat, suposem que parts iguals, del flamenc i del jazz, i en tot cas amb talent que surt per tots costats, i amb el vibràfon com a protagonista, i aquí està la singularitat del projecte, és el multiinstrumentista i compositor Marc Miralta, amb el seu projecte Flamenco Baile.

IPS, que ja s'ha pogut sentir en algun escenari proper i que ha de tenir continuïtat. Doncs amb aquesta proposta us diem adeu als que us hem acompanyat, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Cuideu-vos molt i, com sempre diem, que no pari la bona música.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una gran història d'amor feta música. El 20 d'agost, el baríton André Schoen i el pianista Daniel Heyde tornen a la Schubertíada amb la Vela Magalona de Brahms. Amb la narració de Pere Arquillué, aquesta llegenda medieval pren vida en una vetllada de poesia, emoció i música a la Canònica de Vilabertran. Més informació a schubertíada.cat, recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui tornem a una de les grans sales de concert europees, la colossal Elbphilharmonie d'Hamburg. Des que es va inaugurar el 2017, al nostre programa podeu sentir concerts de la temporada estable de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, NDR, i el d'avui n'és un. Un concert que té per protagonista un artista que ha estat molt temps associat de l'orquestra, el violinista Augustin Haderlich, que impressiona a cada concert amb el seu toc precís, virtuós i profundament emocional. Avui ens captivarà amb la seva interpretació del segon concert de Sergei Prokofiev. El programa, que dirigeix l'eslovac Juraj Valsua, un convidat habitual de l'orquestra, hi trobem altres ecos dels sons orquestrals del romanticisme tardà, les danses simfòniques de Rachmaninoff i la suite de la pel·lícula de Hitchcock Vertigen, amb música de Bernard Herrmann. Des d'Hamburg, la ràdio del nord d'Alemanya, NDR, ens ofereix aquest concert enregistrat al setembre del 2025. El sentim gràcies un cop més a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Bernard Herrmann, un dels grans autors de música pel cinema, va contribuir a realçar el suspens de moltes pel·lícules d'Alfred Hitchcock. Una de les seves creacions més celebrades és la que va fer l'any 1958 per la pel·lícula Vertigen, que protagonitzaven James Stewart i Kim Novak. La música, d'una bellesa inquietant, descriu a la perfecció la pressió al pit, la glopada d'aire, la sensació que el cos queda suspès a l'aire, és a dir, la sensació de vertigen que pateix Scotty Ferguson, el coprotagonista d'aquesta història circular, un thriller psicològic sobre la culpa, el record i l'obsessió. En definitiva, la música de Bernard Herrmann no només intensifica i sustenta la pel·lícula, sinó que se sosté per si sola. Per això ha anat més enllà de la pantalla i ha arribat a les sales de concert. La suite de Vertigen inclou el preludi, el mal son i l'escena d'amor, amb ressons del Tristany i Isolde de Richard Wagner. Música de Bernard Herrmann per la pel·lícula Vertigen d'Alfred Hitchcock amb l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, dirigida per Juraj Valsua.

Hitchcock, dues figures immortals del cinema nord-americà. Ens acompanyava l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, dirigida en aquesta ocasió per Juraj Balcza. I ara, a l'escenari de la

a Rússia i l'orquestració la va acabar a Bakú, a l'Azerbaidjan. I encara l'estrena es va fer a Madrid el 1935 amb Robert Suttens i l'Orquestra Simfònica de Madrid dirigida per Enrique Fernández Arbós. Sobre aquest concert, Prokófiev va escriure que en termes de contingut i forma volia fer alguna cosa completament diferent. Per això, en comparació amb el primer concert, compost 20 anys abans, el segon sembla més introvertit i seriós i el llenguatge tonal és menys extrem. Però també en aquesta obra l'autor confronta la profunditat lírica amb la subtilesa rítmica, que el tercer moviment es manifesta de forma irònica i grotesca. Allegro moderato, andante assai i allegro ben marcato són els tres moviments del concert per violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de Sergei Prokófiev, que ara sentim interpretat per Augustin Hadelich, violí, i l'Orquestra Filharmonia de l'Elba sota la direcció de Juraj Baltsuwa.

O Gaston Hadelich, amb la seva perfecció tècnica i amb la seva intensitat expressiva, és l'intèrpret perfecte per aquest clàssic modern, el concert per violí i orquestra número 2 en sol menor, opus 63 de Sergei Prokofiev, que ha interpretat al costat de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba, NDR, sota la direcció de Juraj Baltsua. Ara, el violinista alemany-estatunidenc correspon als aplaudiments del públic de la Filharmonia de l'Elba d'Hamburg amb una peça fora de programa i ha triat un tango de Carlos Gardel.

Por una cabeza és un tango de Carlos Gardel, el bis que ha ofert el violinista Augustin Hadelich al públic d'Hamburg després d'haver interpretat el segon concert de Prokofiev. I més música russa per acabar aquest concert enregistrat per la Ràdio del Nord d'Alemanya. Yura Balchua, al capdavant de la Filharmonia de l'Elba, dirigeix ara una obra de Sergei Rachmaninov, aquest músic de l'últim romanticisme que va marxar de Rússia durant la Revolució d'Octubre i que ja no hi tornaria mai més. Durant els següents 25 anys es va centrar en la seva faceta d'intèrpret i en algunes de les poques obres que va compondre hi veiem la nostàlgia pel seu país, per exemple, a les tres cançons russes o a l'última de les seves composicions, les danses simfòniques. Una pàgina ambiciosa, plena de ritme, però també plena de melanconia. L'aire de melangia del primer moviment contrasta amb el vals grotesc del segon i amb la rapsòdia de ritmes ben diversos del moviment final. Un moviment, aquest últim, que conté aires de jota i seguidilla, una secció central nostàlgica i una recapitulació que inclou el tema del Dies Irae. Cal dir que Rachmaninov ja estava malalt i preveia la mort molt a prop. Al final encara apareix un motiu brillant que a la partitura està indicat com a Alleluia. Les danses simfòniques les va estrenar l'Orquestra de Filadèlfia el gener del 1941 i ara les sentim en aquesta interpretació de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba dirigida per Yuri Valtsua. Danses simfòniques opus 45 de Sergei Rachmaninov.

0: L'última obra de Sergei Rachmaninov, les danses simfòniques opus 45, compostes el 1940 a Long Island, a prop de Nova York. Rachmaninov reflexiona aquí sobre la seva gloriosa carrera amb autocites i gestos de comiat, però no defuig les premonicions ombrívoles amb el motiu del Dies Irae. Al final, però, triomfa el missatge rotund que la fe en la resurrecció venç tota desesperança. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de l'Orquestra Filharmonia de l'Elba amb l'eslovac Juraj Valsua al capdavant. Un concert enregistrat per la Ràdio del Nord d'Alemanya, NDR, al setembre del 2025 a l'Elbphilharmonie d'Hamburg i que ens ha arribat gràcies a la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que ha transitat pels ecos del romanticisme tardà amb les danses simfòniques de Rachmaninov, la suite de Bernard Herrmann per la pel·lícula de Hitchcock Vertigen i el segon concert per violí de Prokofiev amb Bogdan Hadelich. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui arribarem al final de la nostra franja amb un dels concerts per piano de Wolfgang Amadeus Mozart, el número 23 en la major, Kügel 488. El sentim interpretat per la pianista Hélène Grimaud, que toca al costat de l'Orquestra de Cambra de la Ràdio de Baviera.

S'acaba aquí aquest meravellós concert per piano i orquestra número 23 en la major Köchel 488 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hem sentit interpretat per la pianista Hélène Grimaud al costat de l'Orquestra de Càmera de la Ràdio de Baviera.

0: Un enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem un taller del luthier que avui ens portarà a recordar com va ser l'estrena del concert per violí i orquestra d'Alban Berg. Ens ho explicarà en Pepe Reche. També descobrirem un instrument xinès de corda polsada, amb en Jordi Balué Paradís. I Òscar Laguna, aquesta vegada, ens vol parlar de llibres i tractats relacionats amb el món de l'orgue. Avui, taller del luthier 422. Comencem!
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

0: M'agraden els instruments que no fallen a qui els ha de tocar i que són duradors. Mozart.
1: Notes al peu, amb Pepe Reche.
2: Pepe Reche, bon dia i bona hora.
3: Molt bon dia.
2: De les Illes Medes a Ariel. Aquest és el detonant d'aquesta secció que tu vas titular Notes al peu. Fem una mica de recordatori. Per què es titula Notes al peu, aquesta secció?
3: Doncs es titula Notes al peu perquè justament és aquest joc que fem amb les paraules de notes, que són el que utilitzem els músics, i notes al peu, que són les que utilitzem els investigadors quan publiquem alguna cosa, quan fem recerca, i deixem allà algunes referències d'allò que estem comentant, de la font que utilitzem, o de coses que en aquell moment no són la prioritat, no és el tema important, i se'ns queda doncs, just allà al final de la pàgina per si algun dia ho reprenem.
2: I d'aquell llibre que vas dedicar, fruit de mesos i mesos d'estudi, a l'entorn de l'Orquestra Pau Casals, en aquell llibre hi ha una pila de notes al peu, no?
3: Ja ho hem dit alguna vegada, gairebé un miler de notes. Algunes que són aquestes que a poc doncs, vaig reprenent i vaig estirant una mica el fil, i altres que realment t'he de dir que algunes han costat molt de trobar, perquè les notes al peu tenen una altra cosa molt important, que és que quan fem ciència, que és el que acabem fent els investigadors, si és que ho fem bé, una cosa important és deixar les pistes pel que vindrà després. Per si hi ha algú al darrere nostre que pugui resseguir aquella pista, que pugui comprovar que allò que hem fet doncs, té un sentit,

0: sentit, té una font, té un lloc on és veritat, que no, que pel camí ningú s'ha inventat res, i algunes d'aquestes notes que, com et deia, que han costat de trobar, són perquè hi ha coses que es diuen, que es diuen, que es diuen, i realment no sabem d'on venen. I avui comencem per una d'aquestes.
1: Bé, de fet, parlem d'una de les grans obres que hem de vincular a l'Orquestra Pau Casals, oi que sí?
0: És possiblement un dels moments més importants de l'orquestra, perquè es tracta d'una estrena, mundial, és a dir, és la primera vegada que sona aquesta obra. Es tracta del concert per a violí d'Alban Berg, subtitulat A la memòria d'un àngel. Doncs la primera vegada que sona ho fa aquí a Barcelona, l'any 36, i és estrena mundial.
1: Parlem una mica del context, perquè aquell any 36 musicalment és tan important a la ciutat de Barcelona.
0: D'això n'hem parlat alguna vegada, estem a l'abril, 3 mesos abans de la Guerra Civil, doncs tenim Barcelona, que és el centre mundial de la música, per dues raons. Perquè coincideix a la vegada el Festival de la Societat Internacional per a la Música Contemporània, un festival que aquesta societat celebrava cada any a una capital diferent, donant veu als compositors moderns, a joves promeses i homenatjant alguns, com seria aquest cas, el de Berg, que ara en parlem, i també coincideix el Congrés de la Societat Internacional de Musicologia. Per tant, tant músics com compositors, com musicòlegs, com aficionats a la música i, evidentment, solistes de tota mena, s'hi troben a Barcelona durant un espai d'un parell de setmanes fent tot tipus de concerts. Ja tenen un concert de banda, tenen 3 concerts d'orquestra, tenen 2 concerts de cambra, hi ha activitats en paral·lel entre el festival i el congrés, com són doncs, una excursió a Montserrat, com és concerts de música antiga, com és una sessió de danses, i per tant tenim Barcelona realment al centre del món musical.
1: Parlem, doncs, d'aquest concert d'Alban Berg. Per què es decideix que s'estreni a Barcelona? Això se sap?
0: Això se sap. De fet, no estava previst estrenar aquest concert tan aviat i van ser les circumstàncies el que van portar a aquesta celebració. Alban Berg mor al desembre del 35. Uns mesos abans s'havia decidit, a l'últim festival, s'havia decidit que la seu del següent festival, és a dir, la del 36, seria Barcelona. I just a finals d'aquell any, del 35, mor Alban Berg i Berg, que era una persona molt important a dins d'aquesta societat i que era un dels compositors contemporanis més importants del moment, doncs la societat decideix que se li ha de fer un homenatge i que què millor homenatge que dedicar-li una part del Consell Inaugural in memoriam.
1: De fet, hi ha una història vinculada a aquest concert. Sempre es recorda aquest fet que inicialment havia de ser Anton von Webern, amic íntim i deixeble com Berg d'Arnold Schoenberg. Aquest concert, finalment, no serà Webern qui l'estreni, sinó un altre director d'orquestra.
0: Sí, són d'aquelles coses que tothom diu que va passar això, tothom pensa que va ser per una raó i, bé, de vegades s'ha d'investigar i trobem altres testimonis que ens donen una mica més de pista de per què, finalment, Webern no va dirigir aquest concert. I avui en parlem d'això.
1: Sí, tens una exclusiva?
0: No és exclusiva, perquè al final són informacions que hi són. El que sobta de vegades és això, que repetim fets i no sabem ben bé d'on surten i no sabem si al final si són veritat o no. El mateix amb l'experiència que va tindre Webern amb l'orquestra. No el 36. Anton Webern havia estat a Barcelona, havia dirigit l'Orquestra Pau Casals l'any 32. I en aquell moment va dir que era la millor orquestra que havia dirigit mai. I això s'ha dit, això s'ha repetit a diferents llibres, a diferents autors parlen d'això, però jo no podia dormir sense saber exactament on havia dit això. I després de rascar molt, doncs tenim un parell de notes al peu que ens diuen realment on havia sortit això, perquè és veritat, ho va dir. Tot després de llegir l'orquestra, va escriure una postal al seu amic Berg, aquest que havia mort el 35, recordem que estem al 32, doncs al 32 acaba els seus concerts a Barcelona amb l'Orquestra Pau Casals i li escriu una postal, molt, molt, molt breu, i diu, literalment, l'orquestra, extraordinària, la millor que he dirigit, i el meu concert, crec, va anar bé. Estic altament satisfet.
1: Aquesta és una de les pistes, no?, que ens parlen d'aquest bon concepte que tenia Anton Webern de l'Orquestra Pau Casals. Dius que n'hi havia algun altre.
0: I en tenim un altre. Després d'aquest concert, se'n torna a Viena, passant per París, i escriu una carta des de Viena al seu amic Robert Gerhard. Recordem que tant Robert Gerhard com Webern com Berg havien sigut alumnes de Schoenberg, s'havien conegut, hi havia una relació molt, molt cordial, i de fet eren molt, molt amics, Webern i Gerhard. Faig un petit spoiler, acabaran deixant de ser-ho. justament després d'aquest concert a Barcelona del 36, acabaran deixant de ser amics.

0: Doncs el 32 encara són amics, ell ja de tornada a casa li escriu una carta, doncs al seu amic Gerard, i li diu: he de confessar-ho, m'encantaria tornar una altra vegada i rebria amb molt de gust si aquest debut fora el principi d'una llarga o fins i tot activitat regular a Barcelona. Dic això en relació a la teva observació sobre la possibilitat que l'activitat concertística de l'orquestra pugui augmentar considerablement. Creus que podria dirigir alguns d'aquests concerts?
1: Per tant, té ganes de més concerts al costat de l'orquestra, però en canvi no serà pas ell qui dirigeixi l'estrena del concert de violí. A vegades es diu que és perquè ell està com colpit per la mort de l'amic, o de vegades perquè va pensar que era potser massa difícil per dirigir-ho. Quina versió és la que t'ha arribat o quina versió és la que hem de desmentir?
0: Hi ha diferents versions, hi ha diferents raons. Una, com deies, és aquesta afectació. Sempre parla de l'afectació de que havia mort el seu amic, que havia agafat una certa aversió a aquesta obra i que no s'atrevia, hi havia una mena de superstició a dirigir-la. Aquesta és una de les raons, i hi ha una part que és veritat. Hi ha una altra que és la dificultat. I afegiria també una visió sobre l'Orquestra Pau Casals, que hi ha una part de veritat i una part de mentida. És a dir, el solista, perquè tenim el testimoni de Louis Kastner, que és el solista de violí que va fer el concert, doncs tenim el seu testimoni sobre què és el que va passar. I ell diu que l'orquestra no era una orquestra nacional, no era una orquestra fixa, i que els músics no estaven acostumats a fer aquest tipus de música. Bé, sabem que l'Orquestra Pau Casals evidentment no era una orquestra fixa, però que el talent dels músics era altíssim i que estaven acostumats a fer molta música contemporània. Feia 4 anys, havien tingut a Webern dirigint i havien fet música d'ell, música de Webern, i havien tingut a Schomberg dirigint i havien fet música de Schomberg, i Webern també havia dirigit música de Schomberg. Per tant, aquest llenguatge no era el dia a dia, però sí que l'havien tocat. I hi ha una tercera raó que també comenta aquest mateix solista, que és que els músics de la Pau Casals només parlaven castellà o català i alguns d'ells francès, i que no parlaven alemany, i per tant no s'havien entès amb Webern. Però si l'any 32 Webern estava tan content, havia anat també amb l'orquestra, no crec que els músics en aquell moment sàpiguessin alemany i després no. Un alemany bastant curiós, també s'ha de dir, perquè és un alemany de Viena, amb un accent que ni els que parlen alemany de vegades entenen. Per tant, aquesta raó de la comunicació perd una mica de pes. No té sentit que l'any 32 anés bé i que l'any 36 no es pogués comunicar. A més, a la carta que et comentava de l'any 32, a Robert Gerard, hi ha un final que li diu: si vols algú de l'orquestra, saluda'l. Sobretot aquell senyor gran que em va ajudar. El senyor gran que em va ajudar era un tal Joaquim Pena, que parlava alemany i que li va poder fer també d'interlocutor a l'any 32, igual que podia haver fet l'any 36.
1: Recordem que Joaquim Pena tradueix molts dels llibrets de Wagner al català.
0: I és secretari de l'Orquestra Pau Casals.
1: Bé, doncs per què no va dirigir Anton Webern? Quina és la teva teoria?
0: Doncs la raó és una mica complicada. Deixa'm fer una mica cap endarrere. Deia al principi que el concert no estava previst estrenar-lo a l'abril, sinó que arran de la mort de Berg es proposa d'estrenar-lo a Barcelona a l'abril. És aleshores quan el violinista, que és qui havia encarregat l'obra i que havia tingut la sort de que Berg l'havia acabat abans de morir-se, que va ser l'última obra que va acabar, doncs a la que rep la notícia de la mort, doncs al cap de 2 setmanes rep la notícia de que la SIMC, la Societat Internacional per la Música Contemporània, ha decidit estrenar-lo a Barcelona. I aleshores diu: ho vaig deixar tot i vaig posar-me a estudiar. Com un boig, perquè el concert és dificilíssim. Es va posar a estudiar, va avisar a la que era la pianista acompanyant habitual, que era, a més, secretària de la Societat Internacional per la Música Contemporània. La va agafar de Viena, se la van portar cap als Estats Units i van estar assajant com a bojos.
1: Perquè aquest senyor era nord-americà.
0: Sí, era un nord-americà d'origen jueu. Doncs si està uns mesos treballant aquesta obra i a l'abril, a principis d'abril, recordem que el Festival de Barcelona és a mitjans d'abril, doncs a principis d'abril es planten pianista i violinista a Viena amb una sessió molt semblant a aquella que parlàvem amb la Conxita Badia, un concert en petit comitè per a la gent amiga d'Universal, que era l'editorial que editava aquest tipus de música moderna. Doncs s'hi planten aquí i presenten el concert en versió per a violí i piano amb un tal Anton Webern al públic, i amb qui havien acordat que farien aquesta estrena. Ja havien acordat que Webern dirigiria a Barcelona. L'obra és un èxit, l'obra va tot molt bé, i aleshores comença aquest dubte en Webern. No sap ben bé si dirigir-lo, si no, hi ha aquesta mena de superstició.

0: hi ha aquesta angoixa, hi ha aquesta depressió per la mort de Berg, i aquesta notícia arriba al comitè organitzador, el comitè parla amb el violinista i li diuen: senyor Krasner, Weber no ho dirigirà. Ha dit que no hi ha manera, que no serà així. I el violinista diu: val, doncs no cal que busqui un altre director, perquè si no ho dirigeix ell, jo no ho faig. Així, tal qual. Jo he acordat amb ell que farem junts, i si no és amb ell, no ho faré. Hi ha aquí una sèrie de discussions, al final que aconsegueix parlar el violinista amb el director i li diu: fem-lo una vegada, passem-lo una vegada tu i jo, mirem aquesta obra i quan acabem en parlem. I aleshores, quan torna a passar aquesta obra en una sessió privada amb Webern, i quan acaba li diu: de veritat que no vols dirigir això? I Webern diu: sí, anem a Barcelona. I aquí passa una altra cosa, que és que estem l'any 36, la CIMC havia eliminat la secció alemanya de la societat, és a dir, no hi havia representació alemanya, i a més a Barcelona va haver-hi molta representació de compositors jueus. Tota la colla de la CIMC el que fa és viatjar des de Viena fins a Barcelona en tren, que és com es viatjava aleshores, evitant passar per Alemanya i, per tant, travessant Suïssa. Webern li diu a Krasner: no, nosaltres anem en tren i anem per la ruta que s'ha de fer, que és a través d'Alemanya. Recordem que Krasner era d'origen jueu. Doncs en aquest tren pugen i fan el viatge tots plegats, passen per Alemanya, baixen per Munic, baixen, fan una cervesa. Té una conversa bastant peculiar durant tot aquell viatge, perquè hi ha tot un component nazi a Webern, poc conegut. Acaba dient-li al violinista en aquest viatge que, bé, sembla que Hilde no és tan dolent. O li diu coses com que Schomberg seria millor compositor si no fos jueu. Tenim aquí un rerefons important. En tot cas, aquest viatge, que deixa bastant impressionat el violinista, ens porta a Barcelona. I a Barcelona arriben al Palau, arriben al davant de l'Orquestra Pau Casals i comencen els assajos. I aquí comencen els problemes.
1: Ens ho has de resoldre, això no ho podem deixar així.
0: Doncs comencen els assajos. Parlàvem d'això, de l'angoixa de Webern. Ell comença els assajos, diguem, sense cap problema. Parlàvem de la manca de comunicació. En realitat, sembla que no hi ha aquest problema, però sí que hi ha un entrebanc, que és la manera d'assajar de Webern. El violinista Krasner diu assajava igual que feia una classe d'anàlisi, igual que escrivia música, que era molt a poc, nota per nota, compàs per compàs. Al cap de 3 assajos, l'orquestra havia arribat a la pàgina 6. El concert té 76. Per tant, hi havia la sensació que la cosa no avançava, els músics el que volien, i així li van manifestar el violinista, era llegir el concert, tocar-lo una vegada de principi al final. I no hi havia manera, no hi havia manera, no hi havia manera. S'aturava en tot moment i la cosa no avançava. A partir d'aquí, evidentment, la tensió puja per part del solista, per part del director, per part dels músics. Aquí sí que hi ha una manca de comunicació. Webern sembla que no va ser molt agradable en els seus assajos a mesura que veia que la cosa no funcionava. Va agafar també com la idea de que li estaven fent una mena de boicot els músics, que no volien avançar amb això. I aleshores tenim una intervenció de la que s'ha parlat poc, però que tenim un testimoni a través d'un dels alumnes de Robert Gerhard, perquè Robert Gerhard va agafar a l'alcalde de Barcelona,
1: caram,
0: i el va portar al Palau. El va portar a un dels assajos. I sembla ser que li va presentar a Webern: senyor alcalde, aquí té a vostè, el gran compositor, el gran director, Anton Webern. Clar, l'alcalde de Barcelona no parlava alemany, li va dir algunes coses en català, imaginem-nos un encantat de conèixer-lo, que bé que estigui aquí. I Robert Gerhard en aquell moment sembla, segons el testimoni d'aquest alumne seu, que li va dir que l'alcalde creia que ell no havia de dirigir aquest concert. Una cosa estranyíssima.
1: Molt estrany, sí.
0: Molt estrany, però tenim aquest testimoni. Que la persona perfecta per dirigir aquest concert no era ell, sinó que era Hermann Hergen, que era un dels altres directors que ja estava previst que dirigís una altra part de l'assaig, perquè les coses veia que no avançaven. És a dir, va utilitzar l'alcalde com una figura d'autoritat per dir-li: no, això no està sonant, això no està funcionant, no arribarem al concert, és millor que faci un pas enrere i que vingui un altre a dirigir. Això va ser el final de tot. Webern se'n va anar corrent a l'hotel, es va tancar i la partitura, i al final van acabar convencent perquè deixés la partitura, i amb un assaig de mitja hora, Hergen va muntar el concert. Bé, amb aquest assaig de mitja hora,

i amb una prèvia que va fer amb el violinista. Això també ho explica Krasner. Van anar a l'habitació de l'hotel de Herrchen i van passar el concert en privat, un i l'altre. I a més diu,

0: és molt difícil, jo no el puc fer de memòria. I aleshores li va dir, però si fa un moment l'has tocat. Quan estava en l'habitació d'hotel, t'has allunyat, l'has tocat sense mirar la partitura, l'has tocat de memòria i així l'has de fer. I així el va fer. El va fer tot de memòria.
1: Per tant, podem dir que en Robert Gerhard, en certa manera, a través o utilitzant la figura de l'alcalde de Barcelona, és qui, en certa manera, desfà aquest mal rotllo, per dir-ho així, entre l'orquestra, el violinista i Webern, i col·loca Hergen? Seria una mica el detonant, no?
0: Doncs tenim aquest testimoni, que un dia és d'un alumne de Robert Gerhard, i que és, diuen que és força creïble. La versió oficial ens deia això, aquesta depressió, aquest tancament de Webern en si mateix i literalment l'habitació d'hotel. Ens parlen d'un dels altres musicòlegs que hi havia per aquí i de la dona, de la viuda de Berg, anant a suplicar, sisplau, que dirigís. Aquesta versió, almenys per aquest alumne, és més creïble. No, no tenim aquest testimoni, i el que sí que sabem, que és aquest spoiler que feia abans, és que l'amistat entre Gerhard i Webern es va trencar en aquell moment. Ni un ni l'altre van parlar gaire d'aquest episodi. Anys més tard tenim una carta quan Schoenberg marxa als Estats Units, perd el contacte una mica amb el seu alumne Robert Gerhard, amb el seu amic Robert Gerhard, i de sobte reprèn aquest contacte i li explica, digue'm, què has fet tots aquests últims anys? I li parla del festival, li parla de l'organització del festival l'any 36 a Barcelona, i li diu, i va passar una cosa, que no vull parlar d'això, que va trencar la nostra amistat entre Webern i Gerhard. I també Webern, que era poc donat a parlar de sentiments ni d'episodis així amb amics, també hi ha algun indici, però tampoc parla obertament d'aquest episodi.
1: Recordem també que Webern va morir de manera tràgica, just al final de la Segona Guerra Mundial.
0: Efectivament, a mans dels aliats, els americans van entrar a una ciutat a prop de Viena i va ser allò que en diuen ara danys col·laterals, el van assassinar.
1: I el concert va ser un èxit?
0: El concert va ser un èxit? Diria que depèn. Depèn amb qui parlem. La crítica és molt freda amb aquest concert. No van entendre gaire bé aquest llenguatge. La música de Berg havia arribat a Barcelona amb diferents fragments de l'òpera Bosek o amb la suite lírica per a quartet de corda que s'havia interpretat a Barcelona. Però no era un compositor molt, molt conegut pel públic. Va haver una crítica molt freda, només un joveníssim Joaquim Oms em parla de que aquesta obra és realment una obra cabdal per l'història de la música, però la resta de crítics parlen de que sembla que sí, que és una partitura consolidada, però sense més coses. El que sí que tenim és com el moment màgic, la descripció del moment màgic en què va acabar aquest concert, just al final, a càrrec del violinista, que estava, doncs, això, a l'escenari del Palau. I en una de les entrevistes on explica aquesta experiència, diu, no va ser com un concert, sinó com una litúrgia. I quan vam finalitzar, acaba molt tranquil·lament, ningú es va moure. I només al cap d'una estona va haver-hi una tempesta d'aplaudiments i Hergen va alçar la partitura.
1: Després d'aquella estrena de Barcelona, el solista del concert va tornar a interpretar l'obra d'Alban Berg, el concert de violí?
0: El solista i Anton Webern dirigint.
1: Què dius ara?
0: Dues setmanes després. El més sorprenent de tot plegat és que després d'aquesta catàstrofe a Barcelona tenim dues setmanes més tard a Londres l'orquestra de la BBC amb el mateix solista i Anton Webern dirigint. No crec que els britànics haguessin après alemany de Viena en dues setmanes, però sí que és veritat que anaven preparats. Sabien què havia passat a Barcelona, havien preparat moltíssim cadascú les parts, anaven avisats d'aquella catàstrofe i van treballar molt de valent perquè això doncs, no només s'interpretés, sinó que va sonar per la ràdio i ho tenim enregistrat.
1: Duria ser el primer enregistrament de l'obra, no?
0: Exacte.
1: Perquè la de Barcelona no es va gravar.
0: No.
1: Quina història, Pepe, de l'estrena del concert de violí d'Alban Berg. Moltes gràcies per compartir-la, per explicar-la als oients del taller del Luthier i fins la propera.
0: Fins la propera.

Sentíem el final del concert per a violí i orquestra d'Alban Berg, a la memòria d'un àngel, en la versió de Louis Krasner, violí, i l'Orquestra Simfònica de la BBC, dirigits per Anton Webern.

0: lutier@catmusica.cat.
1: Continuem el taller d'avui i ara el que us proposo és d'escoltar un reportatge en què Jordi Balué Paradís, el músic català que ja fa molts anys que viu a la Xina portant a terme projectes corals, ens parla d'un instrument tradicional xinès que ha sonat en algun dels seus concerts.

fem concerts especialment corals, però la música xinesa, les cançons xineses, ens agrada doncs, acompanyar-la amb instruments tradicionals, perquè moltes de les músiques també estan basades en temes tradicionals, i doncs, en lloc de posar un piano, ens agrada posar instruments tradicionals. En aquest cas, és una arpa xinesa que es diu Konghou, que és molt antiga. Té una història curiosa, ara t'explico. Resulta que l'instrument està escrit antigament de diverses maneres. Des dels 600 abans de Crist era pla, horitzontal, diguem-ne, amb set cordes i amb trastes, com una cítara, en certa manera. Molt semblant al que vam parlar del cotxin, però amb trastes. Aquest, però, sí que és xinès, referent xinès, i es va desenvolupar d'unes 2-3 segles, però no massa més. Després va donar un model en forma vertical que diu que venia d'influència europea i babilònica i assíria, més relacionat potser amb la lira típica mediterrània o d'aquest estil. Se'n diu Shuk Konghou, que això vol dir arpa vertical. Tenia diferents models, hi ha les representacions, hi ha de 7... n'hi ha de 22, de 23 cordes, d'aquest estil. I aquesta s'hi va tenir, es comencen a veure doncs, dibuixos antics de la dinastia Han, que això són cap al 200 després de Crist, més o menys, i fins a la dinastia Tang, que va tenir molt d'èxit, cap al 800 després de Crist, 700-800 després de Crist. I després hi ha un tercer model que també està descrit, que té una forma com de barca, que en diuen del cap de fènix, que és el Fengshou Konghou. I aquest model venia ja de l'Índia, més cap a l'Índia, i aquest no va tenir tant d'èxit. El més exitós va ser aquest vertical, de diverses cordes, de 23 cordes. Aquest instrument, però, està molt reservat a la família reial. Era un instrument molt íntim, se'l considerava com, no dic sagrat, però relacionat amb els déus, o a la realesa. I per tant, era només per les orelles reials, diguem-ne. Però el més comú, diguem-ne, doncs seria aquest vertical, que inclús ja va tenir més èxit més endavant cap a l'anestia Ming, al 1700, més o menys, etc. I se'n feien ja orquestres de diversos instruments alhora i ja eren fora de la cort reial, o sigui, més pel públic en general. I a partir d'allí sempre la pista. No hi ha més èxit, no hi ha més descripció de l'instrument. I després, al 1965, més o menys, hi ha un comitè, a l'època comunista, hi ha un comitè que s'encarrega de recuperar els instruments xinesos tradicionals i doncs, documentar-ho, establir-ne doncs, la construcció, les mides i la tècnica de tocar-lo. I així és on agafen aquest instrument i el reformulen. Em sembla que va ser a la Universitat de Shenzhen, doncs que un professor d'allà va barrejar conceptes de lo que seria el Kujang, que és aquesta espècie com de cítara plana amb aquells ponts, que és el més famós. N'hi ha 300 milions d'intèrprets a la Xina d'aquest, és el més conegut, tècnicament el més fàcil. I van agafar els elements d'aquests ponts, aquests elements d'aquí, van també agafar elements de la pipa a nivell de corda, etc., i van agafar també de l'arpa moderna, en quant als pedals per canviar aquests pedals que canvien el to de mig to a mig to. Només tenen dues posicions, només hi ha un mig to de diferència, però això es deixa de fer cançons no només en pentatònic, sinó ja amb les 12 semitons de l'escala moderna, diguem-ne. I donar molta més flexibilitat.

Aquesta reformulació és molt especial perquè té dues línies de cordes. Té 36 cordes cada part. Cada mà toca una sèrie de cordes en paral·lel, afinades al mateix to. I, a més, a la part baixa hi ha el pont aquest que deia del Gujang. Això vol dir que la tensió de la corda és molt més fluixa, no està tan tensionada com l'arpa moderna, i llavors permet fer tècniques de glissando, de vibratos, tan típiques de la música xinesa. I, per tant, amb una mà pots estar tocant la melodia, per exemple, i en l'altra pots fer els acompanyaments amb glissando i amb decoracions. O sigui, tens el joc de les dues mans que poden fer dues coses diferents, i és un instrument molt interessant. La caixa de ressonància tradicionalment es feia de plataner. Plataner de tota la vida que han portat els francesos aquí, no? A Barcelona. Doncs aquesta fusta tova. És una caixa que no és gaire gran. I, a més, les cordes actualment són d'acer, perquè han de resistir tensió, recobertes amb seda. Són les cordes que es fan servir. No han d'aguantar una gran tensió, però han de ser d'acer. No poden ser de materials orgànics, diguem-ne purament. I aquest instrument és gran, és pesat, l'han d'agafar entre les persones, i car. Un senzill pot costar uns 7.000 euros i un més elaborat o més bo cap als 40.000. Per tant, ja són instruments com una arpa més sofisticada.

Aquest instrument, al principi, als anys 2000, només hi havia 16 instrumentistes homologats professionals, diguem-ne, 16 al 2000. Ara n'hi ha més de 500, o sigui, en 25 anys s'ha promocionat molt. Però això queda molt lluny de l'altre instrument que et deia el kujang, que és un kuxin gran, és una cítara gran, que és el més popular a Xina, i d'aquest hi ha estimat uns 300 milions d'instrumentistes. Ara actualment se n'han fet composicions modernes més de solista i també a dintre de conjunts instrumentals com a acompanyament. És més de suport perquè és el ser molt harmònic permet acompanyar altres instruments com per exemple l'arhu o altres instruments que fan més la melodia. També és un instrument no molt intens. Em sembla que he llegit pot arribar als 85 decibelis o als 80 decibelis. No, podríem comparar-ho potser la meitat d'intens o una cosa així que una arpa moderna. Per tant, per melodia no és tan utilitzat tant com és per acompanyament i per crear ambients harmònics, glissandos, escales d'acompanyament. I també es toca, evidentment, amb una mala melodia i l'altre dels acompanyaments també es toca com a solista. Però, per exemple, quan vam tocar la nostra peça, el nostre concert, la vam haver d'amplificar. Té una caixa de ressonància, com les arpes modernes, a baix, però les obertures les té a la part de dalt, allò que tenia de baix. I llavors vam posar allà una pastilla de guitarra elèctrica, un bon amplificador, i vam haver d'amplificar-lo, inclús amb un cor petit de cambra, perquè estigués equilibrat i es pogués sentir. Alguns que toquen instrument toquen també el kuxin o el kujang, perquè tècnics no són tan diferents en tècnicament algunes vegades, i a més el dolent és que n'hi ha molta música composta per aquest instrument en particular. Se n'estan fent més i més, els compositors estan fent, però estan intentant promocionar els compositors per aquest instrument, perquè és molt especial. Però és un instrument molt particular, diferent de l'arpa moderna, perquè és més limitada en certes maneres, i ja dic que els compositors xinesos no ho composen gaire. I ho hem dit que de música xinesa no hi ha música escrita d'abans del principis de segle de Pin. No se conserva absolutament res,

excepte la música del Cochin, que sí que hi ha una notació específica, i d'aquestos hi ha unes melodies que s'han conservat de fa uns mil i pocs anys, 1.400 anys, 1.300 anys. Aquestos sí que n'hi ha composició d'aquestes melodies, però per aquest instrument. Per la resta d'instruments xinesos no hi ha res escrit. L'instrument s'aprèn especialment a través de mestre-alumne i el mestre moltes vegades està lligat a una institució musical o conservatori. El ser tants pocs estudiants, diguem-ne, està molt, molt personalitzat. Podríem dir que ara és com l'orgue aquí, diguem-ne, no? Que també està molt relacionat mestre i alumne. Els constructors dels instruments normalment estan especialitzats en aquests instruments. Va néixer a la Universitat de Shenzhen, després va moure d'altres constructors que van especialitzar en aquest tema, en aquest instrument, però tampoc no està molt divulgat, no està molt demandat, perquè si hi ha només 500 intèrprets actualment, no és un instrument que estigui molt demandat a la Xina. Per tant, no hi ha gaires constructors perquè no hi ha demanda. Aquesta professora que venim a tocar amb nosaltres es diu, deixa'm buscar el nom, Cui Junji, i té més de 80 anys, 82, 83 anys. És una d'aquelles 16 que dèiem que tocaven només a l'any 2000 i més abans i tot, i és una de les grans divulgadores a Xina i també als Estats Units d'aquest instrument, l'estat d'Iguamano. I va tenir la sort perquè és amiga, és companya d'habitació, de fet, al conservatori, de la mare de la meva dona, al conservatori de Beijing. Eren companyes d'habitació. I per aquelles coses, quan volíem fer aquesta peça, dic, on podem trobar un intèrpret? I resulta que dic, pues jo tenia la meva companya d'habitació, que em sé que el toca, i deixem contactar-hi. I casualment estava a Beijing, la vam fer venir, l'instrument hi havia una Hangzhou, vam haver de portar-lo a Xangai, estava a uns 250-300 quilòmetres, estava a prop de Xangai, o sigui, perquè Beijing està a mil i escaig. Una persona és fàcil, però l'instrument és complicat. Però aquest està relativament a prop i van amb un camió de transport de pianos, ben embolicat, el van portar a la sala de concerts, el van practicar allà i va venir això l'intèrpret a afinar-lo, a posar-lo a punt, etc. I jo el recordo, el vaig tocar i home, el podia moure, però necessites dues o tres persones per moure'l confortablement. La peça que van tocar en particular és un compositor del Conservatori de Xangai, es diu Fan Yong. Té un estil com tradicional, està fet en pentatònic, de fet, però és una composició nova i la melodia és nova, feta d'ell. Però està molt pensada, i ha molt arpegiat, i està molt pensada com pel Kujang, en definitiva. I jo he pensat que podia adaptar-se molt bé a aquest tipus d'arpa. I així va ser. Bueno, vaig intentar adaptar la versió de piano a l'arpa, amb aquesta arpa, amb els canvis de pedals, etc. I bueno, doncs això és el que va fer la intèrpret, en definitiva. Em va posar també molta de la seva creació, que era molt d'agrair perquè és una persona que ha tocat més de 30 anys. Per tant, el títol de la peça el podien traduir com Pluja al llac de l'oest, que és a Hangzhou, després dels rajos de sol. És aquest tipus de barreja, aquest clima, doncs, com allò que dèiem de les buixes d'Espentina, no? Allò del plou i fa sol, de certa manera. Pues aquesta barreja de rajos de sol i pluja. La versió que ens sentirem és del Beijing Chamber Choir de Xangai, que és el nostre cor de cambra, i dirigit per la meva dona, Wang Jin, que de fet és la que m'ha ajudat moltíssim a documentar-me en aquests instruments, etc, perquè ella és filla de musicòlegs i de compositors de música d'òpera xinesa i en sap moltíssim i és la que més m'ha informat d'aquest tema.

0: Arribem al final. Fins aquí el taller del lutier d'avui. Gràcies a Pepe Reche, Jordi Balué Paradís i Òscar Laguna per fer-lo possible i a vosaltres per escoltar-nos. Fins al pròxim taller. Salut i instruments.
1: El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Bona tarda, són les 6.
0: Cat Música al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz.
1: Continuen els actes per commemorar el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Dins del Festival Jordi Savall, el violoncel·lista Christophe Coix oferirà un concert dedicat a Pau Casals amb dues de les 6 suites per a violoncel sol de Bach i 3 peces italianes breus que evocaran les arrels mediterrànies i la dimensió europea del violoncel. Serà avui a 8:15 del vespre a l'antic dormitori del Reial Monestir de Santes Creus. I mitja hora més tard s'inaugura la 34a Schubertíada dedicada a la memòria de Jordi Roig. El concert inaugural anirà a càrrec de la soprano sueca Matilda Sterby i el pianista Matti Hirvonen. Serà el debut de la soprano en aquest festival. Interpretarà Lieder de Schubert i cançons de compositors nòrdics com Jan Sibelius, Edvard Grieg i Jostani Nystrøm. A les 8, en un espai circular molt singular i acústic amb capacitat per a 100 persones, l'anomenat Espai Misteri Déu d'Aigua de Vilajuïga. I el Festival FEMAP, el Festival de Música Antiga del Pirineu, acollirà el concert Vent de l'Est de la formació Sweet Noise, que ens convidarà a descobrir un Telemann jove de 24 anys en la seva etapa al servei del comte Promnitz a Silèsia, l'actual Polònia. Serà a les 8 del vespre a l'església de la Mare de Déu de Ribera, de la Pobla de Segur, i el mateix concert el faran demà divendres a la mateixa hora a l'església de Sant Vicenç a Estamariu. El Barcelona Consort, dirigit per Daniel Tarrida, ens proposarà fer un viatge al 1723 per reviure les històriques oposicions a Leipzig que Bach va fer per postular-se com a cantor a Leipzig després de la mort de Kuhnau, però que sorprenentment va perdre davant de Telemann i Graupner. El concert forma part de la temporada de Fosquets Lícica, el festival que se celebrarà a les Pedreres de Sostal, Ciutadella de Menorca, i començarà a 9:15 del vespre. I anem ara fins a Llançà. Allà, el Cat Klezmer Trio fusionarà avui klezmer, tango, xoro i sardana en un concert ple d'improvisació i virtuosisme a les 9 del vespre a l'església de Sant Vicenç. I el trompetista mallorquí Pep Garau presentarà avui una proposta de jazz llatí dins del festival Nits de Jazz 2026. Serà a les 9 al Castell de Bellver. I parlem ara del projecte Orfeus 21, que presentarà Dones d'Orient amb 7 músiques d'Àfrica i del Pròxim Orient sota la direcció de Wed Wasson amb la participació de l'actriu Agnès Jabur a les 10 a la plaça de Sant Bernat del Reial Monestir de Santes Creus. I a la mateixa hora, el Quator Event protagonitzarà el 65è Festival de Pollença amb un programa dedicat a Beethoven a les 10 al convent de Sant Domingo. I ara, algunes propostes per demà divendres. L'ensemble Descolorit presenta Dones Eclipsades, un espectacle familiar que combina música antiga, narració i il·lustració en directe per reivindicar dones sovint invisibilitzades. Serà a les 11 i a les 12 a l'espai Robert Gerard de Valls. I a les 7 de la tarda, Inés Alonso i la Zarzamora faran el primer dels 3 concerts que han titulat Cançons d'amor i desamor dels segles d'or. Els intèrprets ens proposaran recórrer alguns dels paisatges musicals més rics de la península Ibèrica entre els segles XVI i XVIII, en un diàleg íntim entre la veu, la viola de gamba i la corda pulsada. Demà, a l'església de la Mare de Déu de la Candelera, a Olp. Sort! I demà al vespre el Festival Jordi Savall homenatjarà Montserrat Torrent amb un concert d'orgue a quatre mans en què Montserrat Torrent compartirà l'escenari amb un dels seus deixebles més reconeguts, Juan de la Rubia. El programa alternarà intervencions a solistes i també una interpretació conjunta de les dues peces per a orgue mecànic de Beethoven. A dos quarts de vuit a l'església de Sant Joan de Valls. I acabem explicant-vos que a la mateixa hora el Vendrell, el cicle Música als Jardins del Museu Pau Casals, dedicat als joves talents de l'ESMUC, acollirà l'actuació del quartet Auró.
0: Cat Música al dia. Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Programa número 781. Avui dediquem el programa a una banda sonora i a la seva pel·lícula. Avui sentirem audicions i farem alguns comentaris al voltant de la banda sonora del japonès Joe Hisaishi per a un film d'animació del director, també japonès, Hayao Miyazaki. Porco Rosso, del 1992.
1: Mozart, Wagner, Hermann, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
2: I amb en Pau Blasi, si fos una pel·lícula d'animació, seria de Miyazaki, el control tècnic.
1: El violí vermell. La música clàssica, en color i en blanc i negre.
2: Porco Rosso és una pel·lícula japonesa d'anime dirigida per Hayao Miyazaki l'any 1992. Hayao Miyazaki se l'anomena sovint com el Walt Disney japonès i és l'autor de pel·lícules com La princesa Mononoke, El meu veí Totoro o El viatge de Chihiro. Totes les pel·lícules de Miyazaki són absolutament recomanables i sempre per damunt de les de la Disney, sens dubte, sobretot les de la Disney de les dues darreres dècades, clarament desaconsellables per al públic infantil. Porco Rosso, la pel·lícula d'avui, va sobre un pilot d'avions veterà de la Primera Guerra Mundial que es dedica a fer de caça-recompenses atrapant pirates al mar Adriàtic i sobre el que sembla que ha caigut una mena de maledicció, ja que en un món d'humans ell té l'aparença d'un porc. La banda sonora és de Joe Hisaishi, nascut a Nagano, al Japó, el 1950, i que és l'autor de les bandes sonores dels films de Miyazaki.
1: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
2: Comencem. La història se situa a la Itàlia dels anys 20, en un moment en què el feixisme ja comença a imposar la seva presència. En Marco Pagot, conegut com a Porco Rosso, es guanya la vida perseguint pirates aeris que salten vaixells i extorsionen navegants. Viu apartat del món en una petita illa. Allà hi té la seva base, on té amarat el seu hidroavió vermell. Quan comença la pel·lícula, està tranquil·lament descansant, mig endormiscat. A la gramola se sent una cançó, el temps de les cireres. En això que li sona el telèfon, l'avisen que hi ha un vaixell que està sent abordat per pirates de l'aire. En un principi, en Porco no està gaire motivat per anar al rescat, però quan li diuen que el vaixell està ple de nenes petites que anaven d'excursió amb l'escola, aleshores discuteix i puja el preu de la recompensa i s'activa. En Porco Rosso puja a l'hidroavió i s'enlaira.

Mentrestant, els pirates ja han comès el robatori del vaixell i han segrestat les nenes. Però veiem clarament que tot això no és gaire seriós. Les nenes petites típiques de les pel·lícules del Miyazaki, per als que les heu vist, totes elles són com la nena petita del meu veí Totoro o com la Ponyo de la Ponyo al penya-segat. Doncs aquestes nenes petites s'ho estan passant bomba a la biopirata dels pirates. Van per tot arreu i tot ho toquen i tot ho remenen. Els pirates no saben com controlar-les. De fet, ja veiem que aquests pirates són uns pobres poca penes, gent grotesca, amb males pintes, però força ximplets, i acaben caient fins i tot simpàtics. La música de Joe Hisaishi per retratar-los ens indica clarament com hem de veure aquesta colla de pirates de l'aire.

0: En Porco Rosso abordarà els pirates i, amb no massa esforç, acaba guanyant-los i rescatant les nenes.
1: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas, associats.
0: Canviem d'escenari i ens situem a l'Hotel Adriano, un oasi de pau i també de neutralitat absoluta, situat en una illa preciosa al mig de l'Adriàtic. L'hotel té un cafè-restaurant que és un punt de trobada on pilots militars, caçadors de recompenses i pirates de l'aire mantenen una treva de respecte mutu. Allà hi trobem en una taula els pirates de l'aire, que han contractat un americà, en Curtis, un paio alt i ben plantat, força fatxenda, perquè a acabi amb en Porco Rosso. Però de sobte es fa el silenci. Apareix la Gina, una dona bellíssima, elegant, d'una gran dignitat, que és qui porta el cafè. La Gina també és cantant. Comença a sonar la música. Canta el temps de les cireres. En això que en Porco arriba també a la illa, amara l'hidroavió, en baixa, tranquil·lament encén una cigarreta, sense cap pressa, i va cap al cafè. I hi entra. Mentre anem veient en Porco, no deixem de sentir la cançó de la Gina, com establint una connexió entre ella, que canta, amb la cançó i amb en Porco Rosso. El temps de les cireres és una cançó del 1866, amb lletra de Jean-Baptiste Clément i música d'Antoine Genard. Una cançó d'enyorança dels temps viscuts, però també amb un rerefons de resistència a l'opressió. Els seus darrers versos diuen: «Sempre estimaré el temps de les cireres, guardo al meu cor d'aquella època una ferida oberta». Sentim la cançó interpretada per l'actriu i cantant Tokiko Kato, que és qui dona la seva veu al personatge de la Gina en la versió original japonesa.

0: En Porco s'asseu a la barra i li serveixen una beguda. Se li acosta l'americà, en Curtis. Parlen de la Gina i parlen d'avions.
1: És meravellosa. Diuen que Madame Gina de l'Hotel Adriano és molt famosa entre els pilots d'hidroavió del país. Té tots els pirates de l'aire i tots els que se recompenses als seus peus.
2: El Hotchkiss d'aquí fora és teu?
1: Sí, és el serpent de cascabell, el meu amulet, em porta sort.
2: Aquest hidroavió ha guanyat 2 anys seguits la Copa de Schneider.
1: M'han dit que per aquests voltants hi ha un porc molt famós que es diu Porco Rosso.
2: Si vols treballar amb els pirates de l'aire, vigila on poses els peus. Són uns arreplegats de no res. I no es renten, fan un acudor.
0: Després, en Porco, en un espai reservat del restaurant, sopa. Se li apropa la Gina. Està clar que entre ells dos hi ha una connexió molt especial, plena de sentiment.
3: Quin americà més curiós. Tan bon punt m'ha vist, m'ha demanat que m'hi casi. Aleshores li he hagut d'explicar que m'he casat 3 vegades amb pilots d'hidroavió. El meu primer marit va morir a la guerra, el segon en Atlàntic i el darrer ha mort a l'Àsia. He sabut la notícia avui. Han trobat les restes de l'avió a la selva de Bengala. L'he esperat durant 3 anys. Ja no em queda cap llàgrima.
2: Tota la bona gent es mor. Els amics.
3: Gràcies, Marco. Sempre et tinc al meu costat. De tots els meus amics, tu ets l'únic que em queda.
2: Només hi ha una cosa que no m'agrada d'aquest bar, que no despengin aquella fotografia.
3: Doncs no deixaré que la toquis. No queda cap més fotografia de quan eres una persona, Marco. Sovint em pregunto com podríem desfer l'encanteri que et va transformar.
0: A la fotografia, en blanc i negre, es veu un hidroavió i en ell i al davant, una noia molt jove i 4 xicots també molt jovenets. La noia és la Gina i els 4 jovenets, els seus amics. Entenem que 3 són els morts dels que parla. Hi ha un 4 que a la fotografia té la cara ratllada. És en Marco, quan encara no tenia cara de porc. Se'ls veu a tots tan joves.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: L'endemà, en Porco Rosso arriba a la ciutat. Ha d'anar al banc i a proveir-se d'armes per a l'hidroavió. La ciutat que en Porco es mira de lluny, veiem que s'està preparant per a la guerra. Tot el clima que s'hi respira és prebèl·lic. Al carrer, una desfilada militar. La gent que la contempla excita patriotisme. En Marco s'ho mira de lluny. El director Miyazaki no ho explicita, però per l'època entenem que estem a la Itàlia i als països de l'entorn abocats al feixisme de tot just abans de la Segona Guerra Mundial. La música de marxa militar omple carrers i places.

En Porco, de la seva illa Stan, assumeix que el seu hidroavió necessita reparacions urgents. Decideix volar fins a Milà i que un taller d'avions que coneix se n'ocupi. Fa la bossa, agafa els diners i s'enlaira. Quan comença el vol, ja veu que a l'horitzó venen núvols de tempesta. Tanmateix, ell continua volant. La música d'en Hisaishi ens evoca la calma del vol, la bellesa de l'avió en l'aire i el mar Adriàtic a sota amb tots els colors i les llums del sol que es filtren entre els núvols. La música, però, acaba amb un to de clara amenaça.

0: Apareix en Curtis amb el seu avió potent i armat. Vol abatre en Porco. En Curtis i en Porco s'empaiten en l'aire en un combat aeri desigual on l'únic que dispara és en Curtis, que finalment va destrossant l'aparell d'en Porco, que sembla que finalment cau abatut. En Curtis està content. Ara sí que seré famós per haver-lo abatut, exclama eufòric. Però en Porco Rosso no ha mort. S'ha amagat en un dels illots. Contempla el seu avió ben bé destrossat. Han passat els dies. Ningú no sap res d'en Porco Rosso. Els diaris el donen per mort. La Gina està preocupada. Pensa que també l'ha perdut a ell. Però, inesperadament, rep una trucada.
1: Marco, ets tu? Estàs bé? Ara estava a punt de salpar per buscar-te.
2: He perdut uns quants quilos. He estat dos dies en una illa deserta.
3: Ara me n'he d'anar a Milà a reparar l'hidroavió. Si l'americà ve a l'hotel, pots dir-li...
2: que ens veurem les cares en una altra ocasió.

0: penses que sóc un tauler de missatges?
1: Quina poca consideració! Vosaltres, els pilots d'hidroavió, us penseu que les dones només servim per fer bonic? Marco, un dia en faran porc

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: En Porco arriba a Milà, al taller d'en Piccolo, un vell amic. Amb en Piccolo hi ha una noieta, la seva neta, la Fio, que l'ajuda i que s'ocupa d'entrar al camió que porta les restes de l'hidroavió al garatge del taller. La Fio admira l'avió d'en Porco. En un moment donat, més tard, en Porco i en Piccolo parlen sobre les reparacions.
2: Com és que encara no he vist els teus fills? Estan bé?
3: Han marxat a treballar fora.
2: I qui farà els plànols de l'hidroavió?
3: La Fio els farà.
2: La Fio? Els plànols, una noia?
3: Sí, ja sé que és joveneta, però la Fio té una cosa que no tenen els meus fills.
2: Avi, tot i l'amistat que ens uneix, m'estimo més encarregar aquesta feina a un altre taller.
4: Espera't! Tens por perquè sóc massa jove? O perquè sóc una dona?
2: Totes dues coses, senyoreta.
4: Esclar, és natural. A veure, digue'm què cal tenir per ser un bon pilot.
2: Cal tenir inspiració.
4: Sort que no m'has dit que calia experiència. El meu avi em va explicar que el teu vol en solitari era dels més ràpids que havia vist mai. I em va dir que eres molt bon pilot.
2: Sí, això era el 1910, quan jo tenia 17 anys.
4: 17 anys? Els mateixos que tinc jo ara. És clar que no puc deixar de ser dona, però deixa'm fer-te els plànols. Tenim els vells.
1: L'endemà al matí, en Porco veu que la Fio no ha dormit en tota la nit, ocupada en els plànols de l'avió. És un avió de guerra, un avió complicat. Tanmateix, en Porco està impressionat. La feina de la Fio és excel·lent. Parlen de l'avió, s'entenen. Ell només li fa una correcció. La resta, tot bé. La Fio farà la feina. Ella està immensament contenta. I és així que el taller s'omple de gent treballant en l'hidroavió d'en Porco, dirigits per la Fio, que fa d'enginyera. I sabeu qui hi treballa al taller? Només dones. Totes les dones de la família d'en Piccolo. Germanes, filles, nebodes, cunyades, joves, germanes de les cunyades, germanes de les joves, cosines, cosines segones, fins i tot les àvies de la família. Els homes són tots fora del país, mirant de buscar una vida millor. La música de Joe Hisaishi per a la Fio i per a les dones de la família que treballen és la mateixa música. Una música que, amb les imatges, ens parla de dones fermes que entomen el que els ve.

0: Un dia en Porco ha anat al cinema. Se li asseu un home al costat, vestit d'aviador militar. Entenem que és que han quedat de trobar-se de manera clandestina. L'home és en Ferrari, un amic. Tot i que forma part de l'exèrcit, en Ferrari està preocupat per en Porco. L'avisa que el busquen, que el volen detenir. És en aquest moment que en Porco diu la gran frase de la pel·lícula.
1: No veus que si s'assabenten que rondes per aquí, dictaran ordre de detenció contra tu. Et poden acusar per dues coses. Per activitats contra la nació i per entrar sense permís. Vale, no són coses de riure. I et confiscaran l'hidroavió de combat.
2: Quina pel·lícula més dolenta.
1: Marco, has de reintegrar-te al cos de l'aire. Si ho fas, nosaltres t'ajudarem, de debò.
2: M'estimo més ser porc, que no pas feixista.
0: El tema de la banda sonora de Joe Hisaishi per aquesta escena té un títol que ho defineix tot, Amic. Una música que ens parla del veritable valor dels amics, dels principis i del romanticisme vital. Mentre la sentim, jo recordaré la frase de Marco: més val ser un porc que un feixista.

En Porco surt del cinema. Al carrer es troba amb la Fio, que passa amb el camió. I puja, però veu que els segueix la policia secreta. En Porco agafa el volant i els despista. Aleshores ho té clar, l'hidroavió ja està llest. Aquesta mateixa nit marxarà. Al vespre, al taller, tot és a punt per treure l'hidroavió a l'aigua. En Porco, però, veu la Fio vestida d'aviadora. A què jugues, nena? Li pregunta. Ella li diu que se'n va amb ell, que a l'hidroavió hi ha lloc. Ell intenta convèncer-la que no, que de cap de manera, amb els típics tòpics, que si és massa jove, que si és una noia, que si té tota la vida per endavant i venint amb ell la posa en perill, ella no li fa cap mena de cas. La Fio ho té claríssim. Porco, necessitaràs un mecànic. I sóc la persona que coneix millor que ningú aquest avió. En Porco ja no sap què dir. Porco, et vull ajudar, acaba dient-li la Fiona. Val. En Porco accedeix. I ara tindrem un dels moments de més tensió de la pel·lícula. En Porco i la Fiona a l'hidroavió, a tota pastilla pel canal, mirant d'agafar velocitat per enlairar-se amb la policia perseguint-los a trets. S'acaben enlairant gràcies a les millores i prestacions noves que la Fio ha introduït a l'aparell. La música ens farà sentir els nervis, la tensió, la pressa, la fugida desesperada. Fins i tot el títol del tema hi posa de la seva part. Bogeria.

Finalment se'n surten. Ja en l'aire, en Porco i la Fiona se saluden amb els polzes en l'aire. Ella està feliç, extasiada de com de bonic és volar. En això que arriba a la seva alçada un avió, de l'aviació italiana, però és en Ferrari. Els avisa que l'aviació italiana els prepara una emboscada i els ensenya el camí per fugir. Tornarem a sentir el tema d'abans, música de l'amistat, música d'un tipus de vida, música de volar.

0: Per la seva banda, a l'illa, a l'hotel Adriano, la Gina està sola en el seu jardí, però en Curtis se li cola dins i la galanteja, tot cal dir-ho d'una manera molt cursi i sense gràcia. I li ensenya una carta. Ha rebut una oferta de Hollywood. En Curtis li proposa a la Gina de casar-se i marxar junts als Estats Units. Ella li somriu. Li fa gràcia, però no, no pot ser. La Gina li explica que fa temps va fer-se una prometença.
1: Sí, em vaig prometre que si estan en aquest jardí venia una determinada persona a veure'm, me n'enamoraria. Però aquest talós només ve al bar de l'hotel quan és de nit. No em ve a veure mai quan brilla el sol.

i l'avió que estem sentint és el d'en Porco. Ja ha arribat i ha volgut volar a prop de l'illa només per veure-la. La Gina mira l'avió en la llunyania i recorda quan eren nens i en Marco començava a volar i la portava ella. Aquella felicitat de l'amor infantil o adolescent. Veiem el sentiment en els ulls de la Gina. Fa un sospir. Avui en Marco tampoc no s'ha aturat.

0: A Catalunya Música, el violí vermell.
1: En Porco i la Fio arriben a la base, al refugi, a l'illa. Però, sorpresa, allà els esperen els pirates i en Curtis. Primer els pirates volen destrossar l'hidroavió, però la Fio, tota determinació i valentia, se'ls encara i els parla de l'honor dels pilots, de les llegendes que hi ha sobre ells, de com de superiors són a tots els altres aviadors i soldats. Els pirates tots queden impressionats per la noia i crec que de sobte tots en queden enamorats. I també en Curtis. Però la feina és la feina i cal acabar amb en Porco. I així arriben amb un acord. En Porco i en Curtis es batiran en duel d'avions. Si guanya en Porco, la Fio li diu a en Curtis que s'haurà de fer càrrec de totes les factures pendents de la reparació de l'avió. Però en Curtis, per la seva banda, li diu a la Fio que d'acord, però que si guanya, la Fio s'haurà de casar amb ell. Ella diu que d'acord. Quan els pirates i en Curtis marxen, en Porco i la Fio s'han quedat sols. La Fio li diu que ja sap que el que ha fet és un disbarat, que no s'enfadi.
2: Va, que no m'enfado. Al capdavall t'ho haig d'agrair. M'has donat una oportunitat. Gràcies, Fio. A partir d'ara els nostres destins van units.
3: Ja som socis, oi?
2: Tots dos ens hi juguem molt.
3: Jo crec en tu, Porco.
2: Creure. No m'agrada aquesta paraula, però quan la pronuncies tu, té un altre so.
1: La Fio i en Porco es donen la mà. I alguna cosa passa. La Fio, de sobte, té uns tremolors i un dolor intern. Ha sigut donar-li la mà a en Porco i agafar-li un cobriment a la Fio. Necessita nedar a l'aigua. Passem a la nit. Ella dorm, a terra, en un sac de dormir, però es desperta. En Porco està assegut davant d'una tauleta. Prepara l'armament, les bales. De sobte, la Fio obre molt els ulls. Veu en Porco, sí, però el seu rostre és humà. És el rostre d'en Marco. La Fio el crida, Porco. Ella es gira i la mira. Té l'aparença de porc de sempre. La Fio té una idea.
3: Porco, em deixes que et faci un petó?
2: Què?
3: Conta'm que un príncep que s'havia convertit en granota va tornar a ser home gràcies al petó d'una princesa.
2: Bestieses! Guarda't els petons per moments més importants.
3: Potser amb mi no funcionaria.
2: Ets molt bona noia. Quan et veig, m'adono que en aquest món encara hi queden persones bones.
1: La Fio demana a en Porco que li expliqui com va rebre la seva maledicció de porc. En Porco, amb la mirada perduda, com si parlés per ell mateix, li explica com, durant els últims dies de la Primera Guerra Mundial, durant un combat aeri ferotge, el seu esquadró va ser completament delmat per avions enemics. En Marco va perdre el coneixement i en despertar es va trobar volant sol en una calma absoluta per sobre d'un mar de núvols blancs i sota un cel d'un blau infinit. En aquell lloc idíl·lic va veure una línia blanca brillant per damunt seu. Una estela blanca brillant formada per milers d'avions que s'estenia pel firmament. Eren els esperits de tots els aviadors caiguts en combat, tant amics com enemics, que ascendien junts cap al descans etern. Entre ells, l'amic d'infantesa d'en Marco, que feia pocs dies s'havia casat amb la Gina. En Marco va intentar cridar-los, demanant d'anar-hi ell en lloc del seu amic, però el destí el va rebutjar i el va obligar a retornar sol a la terra dels vius, i des d'aleshores amb la forma de porc. El tema musical de Joe Hisaishi es titula Esperit perdut.

0: En Porco conclou dient que potser Déu el va castigar a viure com un porc per haver estat l'únic que va sobreviure.
1: Déu et va dir, no vinguis encara, oi?
2: No ho sé, la veritat és que em va semblar sentir que em deia volarà sol per sempre més.
1: Però com pot ser? Tu tens molt bon cor.
2: No, noia, no, t'equivoques. Els que tenien bon cor són els que hi van morir. I aquí s'acaba la història. Au, a dormir.
0: Abans d'anar a dormir, la Fio li fa un petó a la galta.
3: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
0: L'endemà hi ha gran expectació. És el dia del combat. S'ha organitzat tot un festival. Hi ha moltes apostes. És el gran duel d'en Porco Rosso i en Curtis. Tan aviat s'enlairen els dos avions, queda clar que en Porco no té cap intenció de disparar. Ell no vol matar mai ningú. En canvi, en Curtis vol abatre en Porco. La tàctica d'en Porco és aguantar i que en Curtis es quedi sense bales. Després, disparar-li el motor. Això, quan la Fio ho entén, encara l'admira més. A l'illa, la Gina està davant d'un radiotransmissor amagat. Rep un missatge secret d'en Ferrari. La força aèria els rastreja. Volen anar on hi ha el duel per capturar en Porco. La Gina se n'hi va per avisar-los. En Porco i en Curtis no hi ha manera que resolguin el duel. Fins i tot han acabat baixant a mar, a la platja. Amaren els hidroavions i segueixen la baralla a la platja a cops de puny. Ja és una baralla absurda, grotesca, sense sentit. Cada cop estan més cansats, les seves cares i els seus cossos més plens de blaus i d'hematomes. Sembla una pel·lícula de Rocky, o més aviat, l'escena aquella dels grans horitzons de William Wyler, amb la lluita entre Charlton Heston i Gregory Peck. La baralla no acaba mai, però ells dos ja no poden més, però segueixen donant-se cops. El tema de Joe Hisaishi es titula Baralla de gossos.

0: En un moment determinat, en Curtis li deixa anar en Porco. Decideix-te, Porc, o la Gina o la Fio. Què dius? Diu en Porco. No parlis de la Gina. La Gina està enamorada de tu. Fa temps que la Gina esperava que anessis al seu jardí. Això deixa estorat en Porco. Tots dos, en Porco i en Curtis, ja no poden més i es deixen caure a l'aigua inconscients. La Gina arriba, mira on és en Porco. Marco, Marco, què em sents? No en tens prou? Vols fer desgraciada una altra noia? En Porco, en sentir la veu de la Gina, recupera la consciència i s'aixeca. Ha guanyat el duel. La Gina avisa que ve l'aviació. Tots marxen. En Curtis entoma la derrota. En Porco fa pujar la Fio a l'hidroavió de la Gina. Abans d'enlairar-se, la Fio, en un impuls, és a temps de tensar-se en Porco i fer-li un petó ràpid als llavis. Queden sols en Porco i en Curtis. No li veiem la cara a en Porco. Ja arriba la força aèria.
1: Mira, ja és aquí la força aèria.
2: Tens raó. M'ajudaràs a treure'ls d'aquí?
1: Ah. Ah, aquest rostre! Espera! A veure la cara!
2: Tens l'hidroavió allà!
0: I així arribem al final d'aquesta història.
3: La força aèria no va poder atrapar-los. Quan va arribar el dia de tornar a Milà, en Porco no va venir a acomiadar-se. Però des del dia del duel, amb la Gina ens van fer molt bones amigues. D'ençà d'aleshores, hi ha hagut guerres, revolucions i aldarulls. Però la nostra amistat encara perdura. Cada estiu passo les vacances a l'hotel Adriano. Ho tinc com a norma i m'agrada molt fer-ho. Amb el pas del temps, la bellesa de la Gina es va fent més resplendent. I els amics d'abans encara freqüenten l'hotel. Sí, sí. No ha aconseguit ser president, però de tant en tant el senyor Curtis encara m'escriu. Diu que troba a faltar el mar Adriàtic. No sé com va acabar exactament la prometença de la Gina. És un secret fins i tot per mi.

Sabeu què penso? Que si et sents porc, si et sents menyspreable, si et sents poca cosa, els demés sempre et veuran com un porc, o menyspreable, o poca cosa. I que només quan aconsegueixis curar allò que va fer que et vegis així, quan deixis de veure't així tu mateix, aconseguiràs que els demés et vegin com realment ets. I per això m'agrada tant aquesta pel·lícula i aquesta música, Porco Rosso. I per coses com aquesta, m'agrada tant el cinema i la música de cinema.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, que hem dedicat a la banda sonora de Joe Hisaishi per a Porco Rosso, el film d'animació de Hayao Miyazaki del 1992. Esperem, com sempre, que el programa us hagi resultat, si més no, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música. Avui, un concert de cambra amb el violoncel·lista Romain Garriou i el pianista Daniel Blanc, que tanquen el cicle Petit Palau Cambra amb un programa que posa de costat dues sonates formidables, la cèlebre sonata Arpeggione de Franz Schubert i la sonata en fa major de Juli Garreta. Una partitura injustament desconeguda que Romain Garriou i Daniel Blanc van rescatar de l'oblit ara fa uns anys amb l'enregistrament de la integral per violoncel i piano del compositor empordanès. Després de guanyar els grans concursos internacionals com ara el Tchaikovsky de Moscou i el Rostropovich de París, el violoncel·lista Romain Garriou ha fet una carrera de solista que l'ha portat a treballar al costat de grans orquestres i a les sales de concerts més reconegudes, com ara el Musikverein de Viena o la Filharmonia de Berlín. Toca un violoncel excepcional de Nicolai Galliano construït el 1760. I d'altra banda, Daniel Blanc, un músic versàtil, sensible i creatiu, també ha actuat per escenaris d'Europa i Amèrica i ha fet més de 10 enregistraments discogràfics. Però, gràcies a la seva curiositat per la recerca, Daniel Blanc ha fet un treball molt valuós per promoure i difondre el repertori de compositors catalans del passat. En la seva tasca de compromís amb la recuperació del patrimoni català, Daniel Blanc ha recuperat diversos concerts per piano d'autors com ara Joaquim Nin Colmell, Xavier Montsalvatge, Carlos Sorinyac, Manuel Blancafort, Ricard Lamot de Grignon, Joaquim Caçador i Joan Manent. I en aquest concert enregistrat per Catalunya Música el juny del 2025 a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana, Daniel Blanc, al costat de Romain Garriou, ens permetrà descobrir la sonata per violoncel i piano de Juli Garreta. Però abans, la deliciosa sonata Arpeggione de Franz Schubert. La primavera del 1823, el luthier vienès Johann Georg Stauffer va inventar l'arpeggione, un instrument a mig camí entre la guitarra i el violoncel. Era una reinterpretació de l'antiga viola de gamba que permetia l'alternança de l'execució amb arc i l'arpeggiat propi dels instruments de corda polsada. I durant anys, l'arpeggione va gaudir d'un cert favor del públic vienès. Un dels seus intèrprets més destacats, Vincent Schuster, va demanar a Franz Schubert que li escrivís una sonata per aquest instrument. Schubert la va compondre ràpidament el novembre del 1824. Probablement la van estrenar de manera privada poc després. Però quan gairebé 50 anys més tard es va publicar, l'arpeggione ja havia desaparegut de l'escena musical. Per tant, aquesta sonata se sol interpretar amb violoncel. I gràcies al talent de Schubert, aquesta obra, escrita per un instrument que ja no existeix, no només ha sobreviscut, sinó que, a més, s'ha convertit en una de les màximes obres de referència per l'altre instrument, el violoncel. Veureu que els arpejats que puntualment sonen al primer moviment són un rastre de l'instrument original. Aquí tenim la sonata per violoncel i piano en la menor, sonata Arpeggione, d'Oig 821 de Franz Schubert. Ens acompanyen Romain Garriou i Daniel Blanc.

Fins aquí la sensacional sonata per violoncel i piano en la menor, sonata Arpeggione, d'Otge 821 de Franz Schubert, que hem sentit interpretada per Romain Gariot, violoncel, i Daniel Blanc, piano. Al tombant del segle XX, la música de cambra es consolidava en el seu lloc de prestigi a les sales de concert. Les sonates, trios i quartets de corda de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms i Saint-Saëns omplien els programes de concerts. Aquesta febre per la música instrumental de format reduït es va estendre arreu d'Europa. Ja no era un entreteniment refinat i selecte, exclusiu dels salons privats i dels palaus aristocràtics. Era, com diu el musicòleg Joaquim Rabasseda al programa Demà, un signe del temps, la demostració d'un gust que es reivindicava artístic i cosmopolita. I va ser també un model pels compositors de l'època, com ara Juli Garreta, de qui aquest any celebrem el 150è aniversari del seu naixement, que va ser el 1875 a Sant Feliu de Guíxols. Aquest rellotger, violinista i compositor, és un dels grans noms de la música catalana, encara que el coneguem només per la producció sardanística. Cal dir, en tot cas, que va ser un dels compositors sardanistes més eminents i que va alimentar la sardana amb valors musicals d'obra simfònica. La seva música de cambra se situa en l'esfera del que ell mateix anomenava els clàssics, és a dir, la música europea d'arrel germànica, representada emblemàticament per Beethoven. I al maig del 1923, Pau Casals i Blainet van estrenar la sonata per violoncel i piano en fa major de Juli Garreta al Palau de la Música Catalana. Poc després es va publicar i ara tenim l'ocasió de sentir-la en aquesta versió a càrrec de Romain Gariot i Daniel Blanc. Els tres moviments d'aquesta sonata de Juli Garreta són Poc a poc agitat, Molt a poc i Final de pressa.

Aplaudiments al Palau de la Música Catalana per Roman Cariú, violoncel, i Daniel Blanc, piano, i també per la sonata per violoncel i piano en fa major del compositor empordanenc Juli Garreta. Després d'aquestes dues sonates, la de Schubert i la de Garreta, els músics ofereixen dos bisos, dues peces fora de programa, per correspondre als aplaudiments del públic del Palau de la Música Catalana. Primer, el Reverie, una altra peça per violoncel i piano, aquesta de Joan Lamotte de Grignon.

Fins aquí el Reverie, una peça per violoncel i piano de Joan Lamot de Grignon que Romain Gariu i Daniel Blanc han ofert per correspondre als aplaudiments del públic del Palau de la Música Catalana. Però encara en tenen una altra, ara una transcripció de l'Ave Maria, un dels 6 sonets per violí i piano d'Eduard Toldrà.

0: Una transcripció de l'Ave Maria, un dels 6 sonets per violí i piano d'Eduard Toldrà. És el segon disc en oferta el violoncel·lista Romain Gariu i el pianista Daniel Blanc, després d'haver interpretat la sonata Arpeggione de Franz Schubert i la sonata en fa major de Juli Garreta, una sonata que ells mateixos van rescatar de l'oblit ara fa uns anys amb l'enregistrament de la integral per violoncel i piano d'aquest compositor empordanès. Aquest concert el van registrar Catalunya Música el juny del 2025 a la sala Petit Palau del Palau de la Música Catalana. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert. Un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música de Claudio Monteverdi per continuar la nostra programació. Sentirem el ballet semidramàtic Il Ballo delle Ingrate, estrenat a Màntua el 1608 i que forma part del llibre vuitè de madrigals Guerrers i Amorosos. Ens acompanya el conjunt Concerto Italiano

0: S'acaba aquí el ballet semidramàtic Il ballo della ingrate de Claudio Monteverdi, que hem sentit interpretat pel concerto italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini.
1: Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Què tal? Com esteu? Ben trobades i ben trobats a una nova edició d'Una tarda a l'Òpera, la sintonia de Catalunya Música, de la mà dels qui ho farem possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Avui volem parlar d'una grandíssima soprano que es va especialitzar especialment, sobretot a l'inici de la seva carrera, en papers d'òperes de Mozart, que després va obrir el seu ventall cap a altres repertoris, tot i que sempre serà recordada i recordadíssima per les seves interpretacions mozartianes. Diuen que va ser la reina de les reines de la nit, i això vol dir que estem parlant de Lucia Pop.

Va néixer com a Lucia Popova a Zahorska, Vesa, Eslovàquia, el 12 de novembre de 1939 i moriria conegudíssima internacionalment com a Lucia Pop a Munic el 16 de novembre de 1993. Va ser una soprano eslovaca que va començar la seva carrera com a soprano sobret, és a dir, la lleugera lleugeríssima. Després va anar evolucionant cap a papers de lírica o lleugera, soprano de coloratura, i després també en algunes obres de caire més líric o lleuger. Va actuar en molts teatres europeus, com per exemple l'Òpera de Viena, on va ser una de les preferides del públic durant la dècada dels 60s i 70s, al Metropolitan de Nova York, al Covent Garden o també a la Scala de Milà, a més dels festivals com per exemple de Salzburg. Va morir prematurament, molt jove, amb una conseqüència d'un càncer, un tumor cerebral, que se la va emportar definitivament l'any 1993. Lucia Pop va ingressar a l'Acadèmia de Bratislava per estudiar art dramàtic i mentre rebia les primeres lliçons de cant, aleshores, atenció, com a mezzosoprano, la seva veu va anar evolucionant cap a un registre més agut, fins que el debut definitiu a Bratislava seria ni més ni menys que en el paper que definiria gran part de la seva carrera en dècades posteriors. Parlem de La reina de la nit en una producció de La flauta màgica de Mozart, un paper que tornaria a reprendre de seguida i que enregistraria ni més ni menys que les ordres d'Otto Klemperer davant de l'Orquestra Filharmonia. Precisament d'aquesta gravació de Klemperer escoltem ara l'ària No pas Der Helle Rache, la del segon acte que sentim de fons, sinó la primera ària, l'ària de presentació del personatge al primer acte amb el O Zitre Nicht. És la gravació que Lucia Pop protagonitza en estudi per al segell EMI l'any 1963.

diuen això, que va ser la reina de les reines de la nit. Era Lucia Pop en aquesta gravació que l'any 1963 coprotagonitzava amb Nikolai Gedda, amb altres cantants com Gottlob Frick, per exemple, amb la direcció musical d'Otto Klemperer davant de la Filharmonia Orquestra, un enregistrament que llançaria absolutament a la fama aquesta extraordinària soprano nascuda a Eslovàquia l'any 1939. En tenia 25 d'anys quan va enregistrar aquest paper, aquest personatge en la mítica gravació de Klemperer. A partir d'aquí, Lucia Pop seria reclamada com a intèrpret mozartiana tant per interpretar la Reina de la Nit com altres òperes del mateix Wolfgang Amadeus Mozart. Per cert, que cap al final de la seva vida, Lucia Pop seguia cantant la flauta màgica, no pas la Reina de la Nit. Ella confessava en diverses entrevistes que era un paper que només cantava sota la dutxa, però en canvi sí que va incorporar el paper de Pamina. Més dobles papers, per exemple, el de la comtessa d'Almaviva, però també el de Susanna a les noces de Figaro. Ara escoltarem una ària d'una òpera ben poc coneguda de Mozart com és Il sogno di Scipione, una òpera que Mozart va escriure per commemorar la coronació de Hieronymus Colloredo com a príncep arquebisbe de Salzburg l'any 1772, una òpera de la qual va fer un enregistrament Leopold Hager, un director musical salzburguès, com Mozart, que va enregistrar les òperes d'infantesa, adolescència i primera joventut de Mozart amb acompanyament de l'orquestra del Mozarteum salzburguès. Aquest enregistrament és de 1980 i d'aquest Sogno di Scipione, Lucia Pop ens canta l'ària Bianchetta in Mar lo Scoglio.

Bianchetta in Marlo Scolio, un'aria del Sogno di Scipione de Wolfgang Amadeus Mozart, una òpera escrita quan Mozart tenia 16 anys i que sentíem amb la veu de Lucia Popp amb acompanyament de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg dirigida per Leopold Hager, gravació de 1980. De 8 anys abans escoltem una delicadíssima interpretació que va fer Lucia Popp de l'àrea que canta Zaide Ruhesanft en aquesta òpera Zaide, que és una òpera inacabada de Mozart que té alguns paral·lelismes, si més no argumentals, amb el futur rapte al Serrall. Sentim Lucia Popp amb acompanyament de l'orquestra Haydn de Viena, dirigida per István Kertész.

Una de les poques àries acabades de la inacabada Zaide que Mozart va escriure a Salzburg, i en aquest cas el Ruhe Sanft, pel personatge titular d'aquesta obra, que té alguns paral·lelismes amb el Rat del Serrall. Sentíem la veu de Lucia Pop amb acompanyament de l'orquestra Haydn de Viena, dirigida per István Kertész en una gravació de 1972. I per acabar aquesta part dedicada a Mozart amb veu de Lucia Pop, la tanquem amb la segona ària que canta Zerlina en el Don Giovanni, el Vedrai Carino en el segon acte, i que es correspon en aquesta ocasió a una gravació que va dirigir Georg Solti davant de l'Orquestra Filarmònica de Londres. És la veu de Lucia Pop.

Era la veu de Lucia Pop amb aquest Vedrai Carino, l'ària de Zerlina del segon acte de Don Giovanni, amb acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de Londres i la direcció musical de Georg Solti. L'any 1963, Herbert von Karajan va convidar Lucia Pop a ingressar a la companyia de l'òpera de l'Estat de Viena, on va debutar en un petit paper, el de Barberina de les Noces de Figaro, també de Mozart, però això va servir perquè acabés lligada a l'òpera de Viena durant pràcticament tota la carrera i on el 1979 va ser anomenada Kammersängerin, és a dir, aquell títol podríem dir gairebé nobiliari propi de l'òpera de Viena que distingeix els seus millors artistes. Va debutar també al Covent Garden de Londres l'any 1966 en el paper d'Oscar d'un ballo in maschera de Giuseppe Verdi i un any més tard ho feia al Metropolitan de Nova York en La reina de la nit de la flota màgica en una producció dissenyada escènicament, això vol dir vestuari i escenografia, ni més ni menys que de Marc Chagall. La interpretació de Lucia Pop sempre és considerada majúscula quan es tracta de Mozart, però també d'un repertori líric, eminentment líric, quan es tracta, per exemple, de cantar òperes com la Rusalka d'Antonín Dvořák, de la que sentim la interpretació de l'Ària de la Lluna en una gravació de l'any 1988 dirigida per Stefan Soltes davant de l'Orquestra de la Ràdio de Munic.

Ningú pot qüestionar la delicadesa, el bon gust extraordinari amb aquest fraseig exquisit i també l'expressivitat de Lucia Pop al servei dels papers que va cantar, com aquesta Rosalca de l'òpera d'Antonín Dvořák, de la que sentíem l'ària de la lluna, en una gravació de 1988 dirigida per Stefan Soltes davant de l'orquestra de la Ràdio de Munic. Una mostra d'aquest desprendiment que Lucia Pop va anar fent a partir de mitjans dels anys 70 del repertori eminentment de coloratura, en benefici de papers més lírics, com és aquesta Rosalca. També la dècada dels 80 va afegir papers potser una mica més pesats, com per exemple l'Eva dels mestres cantaires de Nuremberg, i com a resultat de la seva evolució vocal va arribar fins i tot a interpretar algun paper straussià, com per exemple els papers de Zdenka o d'Arabella en l'Arabella de Richard Strauss. Aquí en tenim una bona mostra.

l'Arabella de Lucia Pop, magistral, amb aquest monòleg que li acabem d'escoltar. Per no parlar d'un repertori possiblement més allunyat del que estem acostumats a escoltar en boca de Lucia Pop. És clar que, evidentment, en versió d'estudi i amb algunes àries aïllades, com és el cas de la Natasha, de la Guerra i Pau de Prokófiev, de la que sentim l'ària Kakoye Prava Ani Imejut, amb acompanyament de l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Stefan Soltes, en una gravació de 1988.

Que Koje Prava Animeyut, l'àrea de Natasha de Guerra i Pau de Prokofiev, que sentíem amb la veu de Lucia Pop, acompanyada per l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Stefan Soltes en una gravació de 1988. Enrere quedaven, com dèiem, aquells papers de coloratura, potser l'últim dels quals seria la Norina del Don Pasquale de Donizetti, que l'any 1979 Lucia Pop enregistrava davant de l'orquestra de la Ràdio de Munic amb direcció musical de Heinz Valver, en una gravació potser massa germànica pel que fa a la duresa de l'expressivitat del cant d'alguns dels personatges. Sentim de l'àrea de Norina, cantada per Lucia Pop, Quel guardo il cavaliere.

Quel Guardo il Cavaliere, l'ària de Norina de Don Pasquale i de Donizetti en una gravació de 1979, cantada en aquesta ocasió per Lucia Pop davant de l'orquestra de la Ràdio de Munic, dirigida per Heinz Wahlberg. I encara més estrany és el repertori barroc, que segurament obeirà en el cas de la interpretació que ara escoltem a un caprici de l'artista. Parlem d'Ombra Mai Fu, l'ària inicial del personatge de Xerxes a l'òpera Circe de Georg Friedrich Händel.

Lucia Pop cantava aquest Ombra mai fu de l'òpera Circe de Händel, cosa que posa punt final al programa, que s'acomiada, això sí, amb un fermall d'or, amb la delicadesa amb què Lucia Pop impregna la frase sinuosa de Zerlina «Saper vorreste dove mi sta» del Vedrai Carino del Don Giovanni.

delicadesa i rigor, perquè està interpretant exactament allò que hi ha en la partitura amb tota l'expressivitat que això comporta. Era la grandíssima Lucia Pop que ha servit per posar punt final amb aquest fermall d'or al programa que li hem volgut dedicar en aquesta tarda a l'Òpera i la Sintonia de Catalunya Música, que hem fet possible Oriol Pinart al muntatge musical i davant dels micròfons Jaume Radigalis. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Subirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Bona nit. Avui seguim a Sèrbia, el mateix festival que visitàvem ahir, el Festival de Jazz de Novi Sad, creat l'any 1999 com a hereu dels Jazz Days que s'havien celebrat a principis dels anys 80 a l'antiga Iugoslàvia. Aquest festival de Novi Sad manté la seva identitat centrant-se en el jazz balcànic, posant-lo en el context europeu i internacional amb convidats que sovint col·laboren amb bandes de l'escena local. Tot i que la seu central del Novi Sad és el Teatre Nacional Serbi, les seves activitats ocupen durant uns quants dies cada tardor el centre de la ciutat per convertir el jazz en una experiència urbana. La Big Band que sentirem avui és una banda habitual del Novi Sad. És la Big Band de la Ràdio Eslovena, una de les orquestres de jazz professionals més antigues d'Europa. Una orquestra creada l'any 1945, just després de la Segona Guerra Mundial, com a orquestra de la Ràdio de Ljubljana i que s'ha acabat convertint en l'orquestra de jazz de la Ràdio Pública Eslovena. La nova escena jazzística del país, integrada per joves músics formats tant a Eslovènia com als països veïns, Àustria i Alemanya especialment, està donant fruits interessants. I avui en tindrem una bona mostra amb la vintena d'instrumentistes compositors que formen part de la Big Band de la Ràdio Eslovena, dirigida pel saxofonista Tadej Tomšić, un músic format al Departament de Jazz de la Universitat de Graz, que és un prolífic compositor i arranjador per a Big Band i un gran coneixedor de la tradició nord-americana que trasllada el so, cuidat, centre-europeu. La Ràdio de Sèrbia és l'emissora oficial del Novi Sad i emet els concerts del festival en directe. Avui sentirem la gravació que ens ha fet arribar a través de la Unió Europea de Radiodifusió d'aquesta actuació del 10 d'octubre del 2025.

0: Dobro veče, dobrodošli na Novosadski jazz festival.
1: El presentador de la ràdio sèrbia, Adam Klem, farà de mestre de cerimònies en aquesta actuació del Festival de Jazz de Novi Sad. L'estem sentint presentant la Big Band de la ràdio eslovena, la banda que just tocava United We Stand, un tema original del saxofonista, compositor i arranjador Lennart Krečić, un músic format als Estats Units al costat de Chris Potter, Joe Lovano i Joe Schofield, i que de retorn a Eslovènia s'ha convertit en un dels renovadors de l'escena balcànica, amb projectes propis però també com a coordinador de la Big Band que estem sentint aquesta nit. Els solistes que tocaven United We Stand eren el contrabaixista Ales Abeli, David Yar al fiscorn, Jani Modern a la guitarra i Blas Jurjevic al piano. D'un altre dels membres de la secció de saxos de la Big Band de la ràdio eslovena, Adam Klem, és el tema amb el qual seguiran. Li ha posat per títol Adam's Song.

Years to Come, tema d'aires llatins original del trombonista Clement Repe, un dels integrants de la Big Band de la Ràdio Televisió Eslovena. Els arranjaments eren del compositor Lodge Krajcan. Una de les particularitats de la Big Band que estem sentint avui és que els membres de la banda són també els compositors del seu repertori. Gratitude, el tema que tocaran ara, és del trompetista Thomas Gasts.

Gratitude del trompetista Thomas Grasz amb els solos del guitarrista Jani Monter. Un altre dels membres de la Big Band de la ràdio d'Eslovènia, també de la secció de trompetes, Darko Sedak Berncic, és l'autor del tema amb el qual segueixen. Es diu Step by Step.

Step by Step, tema del trompetista Darko Sedak Benčić. És el tema que just sentíem en aquesta versió de la Big Band de la ràdio eslovena amb els solistes Tomas Gasts a la trompeta, Blaž Jurčević al piano, Bruno Domiter a la bateria i Jani Moder a la guitarra. Per seguir el concert, una composició d'aires bluesístics d'un altre membre de la Big Band, el saxofonista Adam Klemm. Es diu Blueshagen. Els solistes en aquest arranjament seran, a més de Klemm, el també saxofonista Jaka Kopacz, el trombonista Matthias Kaffold i el guitarrista Jani Moder.

La Big Band de la ràdio d'Eslovènia i la música del seu saxofonista solista Adam Klemm. Aquest tema es deia Bluesagen. Els estem sentint en directe des del Teatre Nacional Serbi de Novi Sad.

Just Forget About It, composició del trompetista croat Antonio Gecek, membre de la secció de trompetes de la Big Band de la ràdio eslovena des del 2018. Interessant cantera balcànica de compositors per a Big Band, la que integren els músics de la Big Band de la ràdio eslovena. El pianista titular de la formació, Blas Jurjevčić, signa aquesta altra composició, la White Bossa Nova. Aquest excel·lent improvisador format al costat de Bob Minzer i George Lewis introdueix l'arranjament que Tadej Tomšič ha fet del seu tema.

White Bossa, tema original del pianista de la Big Band de la ràdio eslovena Blas Jurjevčić. Un tema arranjat per un altre membre de la banda, que és el trompetista i director Tadej Tomšić. Noms difícils de pronunciar els dels músics que estem sentint avui des del Festival Serbi de Novi Sad. Espero que si tenim algun oient eslové, disculpi aquestes pronúncies. Noms com el de Jože Previsek, la figura més important de la història del jazz d'Eslovènia. Un músic nascut el 1937 que va ser pianista, vibrafonista, compositor, arranjador i professor. Havia estudiat al Berklee College amb Herb Pomeroy, i de tornada a Europa es va posar al capdavant de l'aleshores Ràdio Ljubljana Dance Orchestra i la va transformar en la Big Band que estem sentint aquesta nit. La banda tancarà el concert amb un tema de la ploma de Jože Previsek, la composició We Need Time.

We Need Time, el swing d'un dels pares del jazz eslové contemporani, Josef Previsek. Prenent com a referència Emin Stico, Quincy Jones i Oliver Nelson, Previsek va convertir la dècada dels 60s l'orquestra de ball de la ràdio-televisió de Ljubljana en una potent big band jazzística. I la va dotar també de repertori i de l'esperit que la banda ha mantingut fins avui, amb música original que porten els músics de la formació. Les instrumentacions refinades, el sentit del swing i la qualitat d'aquests solistes fan que la big band de la ràdio eslovena ocupi un lloc destacat en el panorama europeu actual. Homenatge a Josef Previsek per tancar aquest concert de la big band de la ràdio eslovena amb seu a Ljubljana, una de les formacions habituals, a més, a la programació del Festival Serbi de Novi Sad.

0: Tanquem la sessió d'avui. Demà tornarem fins al Novi Sad 2025 per sentir l'actuació de la pianista cubana Mariali Pacheco amb el seu trio, el contrabaixista Juan Camilo Villa i el bateria Miguel Altamar. A les 11 en punt i aquí mateix al nostre club. Us hi espero ben acompanyada amb en Josep Aimí al control de so i a l'edició. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, al Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Per continuar, us convidem a sentir els tres salms Opus 78 de Félix Mendelssohn en la versió dels membres del cor de cambra Centus dirigits per Laurence Equilby.

0: Els membres del Cor de Cambra Centus, dirigits per Laurence Equilby, ens han interpretat aquests tres salms, opus 78, de Félix Mendelssohn.
1: Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació una selecció de l'acte primer del ballet Romeu i Julieta, opus 64, de Sergei Prokófiev, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn.

Sentíem una selecció de l'acte primer del ballet Romeu i Julieta, opus 64, de Sergei Prokófiev, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per André Previn.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuarem amb música de cambra de Robert Schumann. Hem escollit la sonata per violí i piano número 2, opus 121, interpretada per Ara Malikian, violí, i Serhii Kradyan, piano.

Música de cambra de Robert Schumann. Era la sonata per violí piano número 2, opus 121, tal com l'interpretaven el violinista Ara Malikian i el pianista Serhii Kradian.

0: És el pianista Joaquín Achú Carró que l'any 1966 interpretava aquesta fantasia bètica de Manuel de Falla.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: La nostra selecció continua amb la missa Brevis en fa major Kegel 192 de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran la soprano Mechthild Bach, la contralt Claudia Schubert, el tenor Christoph Prégardien i el baix Franz Josef Selig, amb el cor de cambra de Colònia i el Collegium Carthusianum dirigits per Peter Neumann.